0: Hem sentit la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Els intèrprets han estat la mezzosoprano Larissa Kostyuk, el tenor Oleg Dolgov, la Capella Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia, dirigits per Valery Polyansky.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem amb la música incidental Andròmeda, número de catàleg 504 de Marc-Antoine Charpentier. Els intèrprets seran la soprano Rachel Elliott, el tenor James Gilchrist, el baríton Thomas Guthrie i el baix Gilles Underwood, amb la New Chamber Opera sota direcció de Gary Cooper.

0: Acabem de sentir la música incidental Andròmeda, número de catàleg 504 de Marc-Antoine Charpentier. Els intèrprets eren la soprano Rachel Elliott, el tenor James Gilchrist, el baríton Thomas Guthrie i el baix Gilles Underwood, amb la New Chamber Opera, sota direcció de Gary Cooper.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 4 en mi menor, opus 98, l'última que va compondre Johannes Brahms. Serà en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: Ara us proposem música de cambra del compositor alemany Felix Mendelssohn. Hem escollit el quartet de corda en mi bemoll major, opus 44, número 3, que sentirem interpretat pel quartet Isaïa.

0: El quartet Isaïa ens ha interpretat el quartet de corda en mi bemoll major, opus 44, número 3, de Fèlix Mendelssohn.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 6 en mi menor del compositor Raffo and Williams, una obra composta entre els anys 1944 i 1947. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

Ralph Vaughan Williams és l'autor d'aquesta sinfonia número 6 en mi menor que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Andrew Davis.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb una de les odes del compositor anglès Henry Purcell. Per avui hem escollit l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve Cecilia Radiant, i els intèrprets seran les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bowman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Crump, i els baixos Michael George i Simon Kinleyside, amb el cor del New College d'Oxford i de King's Consort sota la direcció de Robert King.

Acabem de sentir l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve, Cecília Radiant, de Henry Purcell. Els intèrprets eren les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bowman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Cramp i els baixos Michael George i Simon Kinleyside, amb el cor del New College d'Oxford i de King's Consort sota direcció de Robert King.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la suite La vareta màgica de la joventut, opus UB número 2 d'Edward Elgar, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.

És la suite La vareta màgica de la joventut d'Edward Elgar que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.

0: Aquesta era la canción de cuna para dormir a un negrito de les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge. N'hem sentit la interpretació que en feien la soprano Mercedes Gancedo i la pianista Beatriz Miralles.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, Floridante, un dels títols menys representats de Händel. Una combinació d'intrigues, identitats ocultes i passions amoroses amb el contratenor Max Emanuel Senchich com a gran protagonista.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Un matí més, tot a punt, banda sonora que engeguem ja mateix i avui hem triat música per tecla. Us heu fixat que a vegades quan presentem determinades obres, sobretot del segle XVIII, de meitats del segle XVIII, a vegades diem allò de sonata per tecla. No especifiquem si és per piano o per clavecí, perquè just estem en moments de transició en què no queda clar si el compositor, quan es va asseure davant de l'instrument per compondre aquella partitura, ho va fer al davant d'un teclat en forma de piano o en forma de clavecí, per exemple. Sí que és veritat que hi ha dades que ens donen pistes. Per exemple, quan a la partitura hi trobem indicacions dinàmiques, allò de forte, piano, etc, etc, és molt probable que el compositor ja disposés d'un forte piano per escriure aquella pàgina. Però, clar, si no hi ha indicacions dinàmiques, aleshores l'ambigüitat és molt més precisa. Per exemple, per presentar la Bagatela, que us proposem tot seguit, aquí sí que no hi ha dubtes. És una partitura que data del 1810. No sabem ben bé, de manera precisa, per qui la va escriure el seu compositor. Hi ha qui diu

que la va escriure per una noia que es deia Teresa, qui havia proposat matrimoni, i que sembla que la noia potser no, però la família sí, van oposar-s'hi de ple, i per tant carbasses pel compositor. D'altres diuen que potser va escriure aquesta bagatel·la per una noia que es deia Elisabet Röckel. Era la dona de Johann Nepomuk Hummel i molt amiga del compositor. Clar que tampoc podem precisar exactament per qui anava destinada l'obra. Si hagués anat destinada a la dona de Hummel, probablement el manuscrit l'hauríem trobat entre el material de Hummel. Si, en canvi, l'hagués dedicat a la noia que es deia Teresa, com que li va donar carbasses, aleshores encaixa amb el fet que aquest manuscrit es va trobar entre els documents personals de Beethoven. Però vaja, no hi ha cap hipòtesi que mani més que l'altra. Beethoven, efectivament, és el compositor, us ho acabem de dir, i la bagatel·la és d'aquelles que no necessita presentació.

Era probablement la bagatel·la més famosa de tota la història de la música. Myung Bun Chung ens interpretava Paralisa, que forma part de les obres sense número de catàleg amb el número 59. Això s'escriu amb la W o minúscula o majúscula en alemany, Werke ohne Opusatz. Bé, doncs, ja hem començat amb una primera obra per tecla, en aquest cas per piano. La segona, no menys popular que el Paralisa de Beethoven, però aquesta vegada es tracta d'una obra juvenil per orgue de Johann Sebastian Bach. L'heu encertat. La tocata i fuga en re menor. No queda clar quan el compositor la va escriure, però sí que sembla, per el tipus d'escriptura, per la inusualitat de determinades característiques, que encaixa de ple amb algunes obres per orgue juvenils del compositor, quan Johann Sebastian Bach treballava o bé a l'església de la petita població turíngia d'Arnstadt o

després també a la Turingela, la població de Milhausen. Aquesta tocata i fuga en re menor ha esdevingut una de les obres més cèlebres del compositor barroc alemany.

Una obra juvenil amb singularitats d'escriptura, com per exemple un llenguatge certament violinístic o una cadència plegal al final, o altres trets molt estrictament musicals que han fet que determinat musicòleg britànic plantegés la possibilitat de que fos una obra atribuïda a Bach, però que d'autoria no confirmada. Certament, però, el món de la musicologia no ha recolzat aquesta tesi. Qui sap si potser perquè és difícil trobar un compositor capaç d'escriure una cosa així que no sigui Johann Sebastian Bach. Però més enllà de totes aquestes qüestions, el fet és que acabem de sentir a Michel Chapuis interpretant la que probablement és l'obra per orgue més cèlebre de tots els temps, aquesta tocata i fuga en re menor, número de catàleg 565, una obra juvenil de Johann Sebastian Bach. Doncs parlant de tecles, vet aquí que un instrument que va ser molt popular va ser el clavecí, un instrument sorgit a meitats del segle XVI i que ben aviat en trobaria una gran utilitat en la seva funció d'instrument per realitzar el baix continu durant tot el segle XVII i bona part del segle XVIII, pràcticament tot. Haydn encara dirigia assegut amb un clavecí o amb un fortepiano les orquestres al capdavant de les quals va estar treballant. Doncs per clavecí s'han conservat diverses obres i, per exemple, sabem que Johann Sebastian Bach, quan es va casar amb la seva segona esposa, Anna Magdalena, això va passar l'any 1721, a finals d'any, aleshores va fer una recopilació, avui recordada com el llibre d'Anna Magdalena, en la qual s'hi barrejaven peces d'alta exigència, probablement destinades als seus fills grans, i d'altres més senzilles, més simples, probablement per alliçonar musicalment els fills petits i, qui

saps si fins i tot millorar la formació musical que ja tenia la seva segona esposa, que era cantant. Vet aquí que entre aquestes pàgines per clavecí, avui llargament interpretades en piano a les escoles de música d'arreu del món, hi trobem aquests dos minuets.

El clavecinista Xu Xiangding ens ha interpretat aquests dos minuets en sol major i en sol menor. Ens han pogut permetre aquesta interpretació veure el canvi de registre, per exemple, que permeten alguns clavecins, instrument de corda pinçada molt popular en el barroc. Per cert, sabíeu que aquests dos minuets que Bach va recopilar dins del seu famós llibre d'Anna Magdalena no són originals de Bach? De fet, Bach es va dedicar a recopilar petites peces de compositors diversos, entre elles fins i tot algun dels seus fills, com Christoph, com Carl Philipp Emanuel Bach, volíem dir. Vet aquí, doncs, que entre aquestes peces hi va incloure aquests dos minuets tan populars i encantadors originals de Christian Petzold. Petzold era compositor i organista que en aquells moments treballava a l'església de Dresden, l'església de Sant

Santa Sofia. Era un càrrec que, per cert, anys més tard ocuparia el fill gran de Bach, Wilhelm Friedemann, a la mateixa església. Petzold treballava a Dresden en els temps d'August el Fort. I vet aquí que aquests dos minuets encantadors li van anar de perles per, diguem que, contribuir a la vessant pedagògica d'aquest recull, el llibre d'Anna Magdalena, com ja hem dit abans, avui interpretat a moltes escoles de música arreu del món. Estem repassant instruments de tecla, potser hi podríem afegir el clavicordi. Encara que el nom s'assembla molt a clavecí, clavicèmbal o clave, el cert és que el clavicordi és diferent. És un instrument de caixa de ressonància petita, de so molt feble, és a dir, que no molesta els veïns, i a més que té una diferència amb el clavecí, i és que si bé el clavecí és de corda pinçada, el clavicordi és com un piano, de corda percutida. La caixa de ressonància petita, però impedeix que es pugui utilitzar amb normalitat a les sales de concert, fins i tot a les sales de música de cambra. Un instrument domèstic molt popular al segle XVIII i que ens ha deixat algunes obres com aquesta sonatina en mi bemoll major per clavicordi a quatre mans de Daniel Gottlob Türk.

0: Era la música de Daniel Gottlob Türk. Va ser pedagog, organista en l'església del poble on havia nascut Händel, Halle, a Saxònia. Però, clar, no eren els temps de Händel. Per l'estil ja heu pogut veure que aquesta música és més dels temps de Mozart, efectivament. Va ser aleshores quan Türk treballava a l'església de Halle. Doncs bé, hem pogut sentir aquesta sonatina per clavicordi a quatre mans en mi bemoll major, interpretant per Marianne de Schi i Julien Wolff's clavicordi. Així hem pogut fer un bon recorregut avui per començar el primer temps a Catalunya Música per diferents instruments de tecla.
1: El primer temps.
0: I ara que ja ha cantat el gall i que ja ens hem despertat una mica més, perquè tanta tecla, sabeu quin sant és avui? Efectivament, Santa Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona. I disculpeu que haguem aprofitat aquesta ocasió per proposar-vos un passeig per la música per tecla. Així ens beneeixi la santa, que cuidi molt a tots els intèrprets d'instruments de teclat que ens han permès durant tota la història de la música l'escriptura d'obres absolutament meravelloses. Per tant, una santa a la que cal tenir ben present quan es tracta de parlar de música. I si no, per exemple, recordeu el concert aquell preciós que va escriure Johann Sebastian Bach? Bé, per ser justos, hauríem de dir no el va escriure, sinó que el va transcriure a partir del concert per quatre violins d'Antonio Vivaldi, inclòs a l'Estro Armonico Opus 3, Bach en va fer una imponent versió per quatre clavecins.

impressionant el surround d'aquest concert per quatre clavecins, corda i baix continu en la menor, una transcripció que Johann Sebastian Bach va fer per quatre clavecins a partir del concert original Riom 580 per quatre violins, corda i continu d'Antonio Vivaldi, inclòs dins dels concerts Opus 3, l'Estro Armonico. Els intèrprets, els clavecinistes Trevor Pinnock, Kenneth Gilbert, Lars Ulrik Mortensen i Nicholas Kremer, al costat del grup The English Concert dirigits per Trevor Pinnock. Quatre mosqueters del clavecí de finals del segle XX units en aquesta gravació. I seguim amb més tecla, ara amb un concert que és l'última gran obra escrita per Carl Philipp Emanuel Bach. Per cert, un encàrrec que li arriba des de Berlín, en aquells moments Carl Philipp vivia a Hamburg, li arriba de la iaia de Félix i Fanny Mendelssohn. La seva àvia es deia Bella Itzig. Quan es va casar, va passar a dir-se Bella Salomon. Va ser una senyora que va tenir una vida molt llarga. Tenia una formació musical molt sòlida i sabem que va participar en diferents actuacions a Berlín com a teclista, com a pianista. I va ser ella qui va encarregar a Carl Philipp, just pocs mesos abans de la mort del compositor que vivia a Hamburg, insistim, un concert amb unes característiques molt singulars. Concert doble per fortepiano, clavecí i conjunt instrumental. El diàleg de dos instruments, l'instrument dominant de tecla del segle XVIII amb el futur gran protagonista del romanticisme. Dos instruments que dialoguen, dues èpoques que es miren cara a cara.

Una autèntica meravella de concert, gairebé fronterer. Carl Philipp Emanuel Bach el va escriure just els darrers mesos de la seva vida arran d'un encàrrec de Bela Itzig, la iaia de Félix i Fanny Mendelssohn. Pianista ella mateixa, li va encarregar a Carl Philipp, que aleshores vivia a Hamburg, que li fes un concert on fes dialogar aquests dos instruments. Una curiositat que esdevindria tota una referència, i més aquell any, el 1788. Recordeu que l'any següent és l'any de la Revolució Francesa, i quan parlem de la frontera entre el classicisme i el romanticisme, ja sabeu que la Revolució Francesa sempre apareix per allà al mig. Tota una peça significativa, aquest primer moviment que hem sentit interpretat per Leon Verwen, el clavecí, i Robert Hill, fortepiano, al costat del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Gebel. Avui això va de tecles, i ara moltes, perquè el que us proposem tot seguit és un fragment del concert per tres pianos i orquestra en fa major, Kegel 242 de Wolfgang Amadeus Mozart. Efectivament, es tracta del concert per tres pianos que Mozart va escriure encara en l'etapa salzburguesa l'any 1776, és dels primers del catàleg del compositor, arran d'un encàrrec d'una membre d'una de les famílies més il·lustres de Salzburg, la família Lodron, concretament la comtessa Antonia Lodron, que tenia dues filles, i totes tres, mare i filles, tocaven el piano. Li van encarregar a Mozart un concert per poder tocar plegades.

Aquest és el primer moviment del concert per tres pianos i orquestra en fa major, Kehel 242, un dels primers concerts que va escriure Mozart en la seva etapa juvenil, la seva etapa de Salzburg. Recordeu que va ser un encàrrec de la comtessa Antonia Lodron, la família Lodron, una família aristocràtica salzburguesa de l'època, que tenia dues filles i totes tres, mare i dues filles, havien d'interpretar això que ens acaba d'interpretar Tatiana Nikolaeva, Elizo Virzalatze i Nikolai Luganski, pianos, al costat de l'Orquestra de Cambra de Lituània, dirigits per Saulius Sondeckis. Concert per tres pianos de Mozart, que dona pas al concert per dos pianos i orquestra de Felix Mendelssohn. Clar que algú ens dirà, Joan, que en Mendelssohn va escriure dos concerts per dos pianos, i els va escriure gairebé seguits, quan tenia 14-15 anys. Sentirem el primer, el que està escrit en la bemoll major. Sembla que els dos anaven destinats a ser interpretats en l'àmbit familiar a Berlín, al costat de la seva germana Fanny. És a dir, Fanny i Félix havien de ser els intèrprets, però quan es va fer l'estrena pública, dos anys després de la composició, l'any 1825, concretament el concert en la bemoll major, el van estrenar Félix assegut al costat del seu professor de piano, que era ni més ni menys que Ignaz Moscheles. Moscheles, gran compositor, que a més havia estat una persona propera a Beethoven. O sigui que ja veieu com es van establint les connexions entre els compositors. Nosaltres ens quedem amb la música de Félix Mendelssohn quan tenia 14 anys.

Quan sabem que Mendelssohn va escriure partitures com aquesta amb només 14 anys, francament, se'ns despendula la mandíbula inferior. Era el tercer moviment brillant, preciós, com un raig d'aigua fresca de primavera, que pertany al concert per dos pianos i orquestra en la bemoll major. L'interpretava Anthony i Josef Paratore amb l'Orquestra Simfònica de les Ries de Berlín, dirigits per Uros Lajovic. La música de Felix Mendelssohn quan tenia 14 anys. Avui, músiques per tecla. I per tancar aquestes, diguem-ne, singularitats d'avui, ho farem amb la música de Francis Poulenc i un tast del seu Concert Champêtre, concert campestre per clavecí i orquestra, una partitura que data de finals de la dècada de 1920. Poulenc la va escriure per la clavecinista polonesa Wanda Landowska.

Així s'acaba amb aquest final, podríem dir, de flaire tràgic, aquest tercer moviment i últim del Concert Champêtre, una obra d'inspiració neobarroca, de manera volguda, ja que va ser precisament Wanda Landowska, la gran clavecinista, qui va demanar a Francis Poulenc que li fes aquesta partitura en plen període neoclàssic entre les dues guerres mundials. Hem pogut sentir la versió de Pascal Roger, el clavecí, i l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Ditoa. Amb el Concert Champêtre, Concert Campestre de Poulenc, hem completat avui aquesta selecció de música per tecla.

Quin bressol per l'oïda. Aquest Lied és de Johannes Brahms. Pertany a la col·lecció de 6 cançons, opus 85. De fet, és la primera, Sommerabend, que vol dir vespre d'estiu. L'hem extret d'un disc que ha publicat fa uns mesos la discogràfica Alfa, amb el baríton Konstantin Krimmel i el pianista Amiel Bouchakhevitz. Vet aquí un disc en el qual el baríton ens explica que poder triar arrels sempre és un avantatge, que créixer multilingüe fomenta la flexibilitat cognitiva, i ell ens explica que va tenir la sort de viure entre Romania i Alemanya. I potser per això, en aquest disc, que té un títol que ens ha temptat, la veritat, Melancolie en francès, i barreja Lieder de Johannes Brahms, un dels grans mestres de la melancolia, al costat d'un compositor que francament desconeixíem, Eusebi Madichevski. Madichevski, o Eusebius Madichevski, va conèixer a Viena a Johannes Brahms a finals de la dècada de 1870 i van mantenir una estreta amistat. Curiós, un compositor que venia del llunyà Hamburg, autor de 200 cançons, per l'altre costat, un jove estudiant de la llunyana Bukovina, fill d'un sacerdot ortodox que va créixer immers entre el romanès per part de mare i l'ucraïnès per part de pare. Va ser alumne d'un deixeble de Mendelssohn i ens ha deixat 18 cançons, que la veritat ens ve molt de gust de descobrir. Aquí en tenim una de les cançons de Madichevski, concretament aquesta titulada Bon temps i tempesta.

0: Aquest era el lied del compositor romanès Eusebius Mandischewski. Es va conèixer amb Johannes Brahms a Viena i ens ha deixat una col·lecció de 16 lieder, de 16 cançons que es van publicar de manera bilingüe en romanès i en alemany. Vet aquí, doncs, una excusa preciosa per descobrir aquest disc, Melancholie, interpretat pel baríton Konstantin Krimmel i el pianista Amniel Bouchakevitz, publicat per la discogràfica Alfa i que avui ens permet arribar al final del nostre primer temps. Ja sabeu, hi tornem demà ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
2: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
1: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Subirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
2: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
1: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
2: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
1: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

Quan pensem en les grans batutes, hi ha una paraula que arriba ràpidament a la ment i és lideratge. Cadascú deu tenir les seves preferències entre directors i directores, clar, però en ells es combina la idea d'autoritat, de coneixement, de capacitat analítica i tantes altres virtuts necessàries per dur a terme una tasca com la de coordinar tot un grup de músics per donar vida a un resultat comú. Hi ha moltes maneres d'acostar-s'hi a aquest lideratge, però si n'hi ha una que es repeteix i que és realment autèntica, és entendre que liderar és posar-se al servei d'un projecte i d'aquells a qui condueixes. Aportem cadascú, doncs, el millor que tingui i fugim dels autoritarismes que no són més que una il·lusió insegura de control. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimecres 23 de setembre i ja hi tornem a ser. Aquí tornem amb una nova secció i edició, volia dir, de tots els matins del món. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Som en Pau Lasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Ho tenim tot a punt per arrencar aquesta nova edició del programa.
2: Són aquelles coses que passen en el directe.
1: Doncs sí, que hi farem. I a més, les anem apuntant totes, que mai se sap després per què serveix tot això.
2: Doncs sí, tenim el programa ben a punt, amb molta música durant aquestes 3 hores, i en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova, a banda de la selecció musical que sempre obre el programa, una nova immersió en l'àlbum de la setmana. És aquest disc titulat Hall of Mirrors, de la pianista Mischa Rajdi-Moomen, un àlbum que ens porta directament a la França dels segles XVII i XVIII,

0: a París, a Versalles, a les Corts de Lluís XIV i XV, amb obres de Couperin, Rameau i Elisabeth Jaquet de la Guerre, un àlbum del segell Hyperion, i arribarem a les 9 amb la vida coral sempre tan intensa de la Lourdes García.
1: Sí,
0: que sempre
1: la Lourdes,
0: quan entren aquí, omple aquest estudi d'energia.
1: I tant, això no falla mai, i a més que comença amb aquesta vida coral itinerant,
0: sí,
1: que
0: va
1: visitant tots els indrets de Catalunya que tenen corals. Si ha d'anar-hi a tots, n'hauríem de fer no sé quantes temporades.
0: I ja hi ha alguns
1: però...
0: oients que hi han escrit perquè volen que hi vagi.
1: Això m'agrada molt. Si voleu que la Lourdes us visiti, ho fem des d'allà, recordatori, 627 480... 116, això
0: sí,
1: mateix, el número del WhatsApp del programa, o totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
0: Exacte. A la segona hora, més música, i quan arribi 9:45, serà quan rebrem el convidat d'avui. Víctor Morató ha estat el guanyador de la modalitat B del concurs internacional de composició per acordió Jaume Pedrós d'aquest any, per la seva obra Close to Silence, una obra escrita per a flauta, violoncel i acordió. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al final del programa, que serà quan ho farem amb Verda Pi Blau de Mar, la secció que cada 15 dies ens porta en Miquel Massana, i que ja ens van anunciar la setmana, fa dues setmanes, l'últim dia, que l'enfocament seria un altre.
1: Ah, doncs ho descobrirem. Per cert, aprofitem també per recordar, si alguna secció del programa no teniu temps de sentir-la en directe, us va passar fa 15 dies, voleu recuperar què va dir Miquel fa dues setmanes, doncs teniu totes les seccions disponibles al portal 3CAT, busqueu Tots els matins del món, i allà mateix hi ha totes les seccions separadetes, trobareu tots els continguts del programa. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum, i ens hi posem amb la peça de les 8 que arriba de la mà d'un dels noms més destacats de la música mexicana moderna, el del compositor Manuel Ponce. Aquesta peça, per cert, Esther, vam descobrir-la la temporada passada aquí al programa,
0: sí,
1: i des d'aquell dia jo crec que ja li hem fet un racó a l'apartat de peces estimades que ens toquen la fibra, i és l'intermezzo número 1 per piano. És una obra tranquil·la, amb un deix de melangia i que ens convida a viatjar, tot i que no sapiguem ben bé a on. Sentim, doncs, Manuel Ponce a les mans de Simon Gaethje.

0: 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
1: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

moviment titulat Day del seu Tríptic del Sol, una evocació de diferents moments i qualitats de la llum solar. La gravació era tot just de l'any passat i l'interpretava la BBC Concert Orchestra. I d'aquesta llum contemporània, doncs passem al llenguatge emocional del romanticisme i ho fem amb una autora a qui recentment comença a reconèixer-se no només la seva vessant com a autora, sinó com a pionera de la memòria de la genealogia creativa femenina, és a dir, de l'estudi i reivindicació del llegat artístic femení. És Louise Adolphe Lebeau i d'ella en sentirem l'inici de la seva sonata per violoncel en re major. La interpreten Steven Isserlis i Connie Shee.

El sol s'elevava sobre l'horitzó en aquesta peça de Dobrinka Tabakova. Britànica d'ascendència búlgara, és una de les veus més celebrades en els últims anys i això que sentíem doncs, era el segon

Sempre va haver una escapada cap a altres mons sonors, i en aquest cas al món de l'Occident medieval, on ara feia uns dies que no hi passàvem. I hem arribat amb aquesta cançó, Gems sans penser, de Guillaume de Machaut, un dels grans noms de l'Ars Nova i tocat per la vareta de les bones melodies, com aquesta, que interpretaven aquí Randall Cook, Manuel Bonardó, Dominique Bellart i Pierre Hamon. I clar, un pas ben curt és el que ens porta del segle XIV a l'imaginari de Tolkien, perquè ara ens quedarem amb la banda sonora que va acompanyar la pel·lícula El Senyor dels Anells. L'organista Anna Lapwood acaba de presentar la sinfonia per orgue sobre els temes de la pel·lícula, escrits per Howard Shore, i aquí ens quedarem amb un fragment força inicial que ens situa al món idíl·lic dels hòbits, The Shire.

Sempre ho diem, que la música de Bach ho resisteix tot. En aquest cas, el segon número, Et exultavit, del seu Magnificat en re major, es transformava en una peça de cambra a través de l'arranjament de Jan-Peter Klöpfel. Acaba de veure la llum i l'interpreten el quartet Goldmoon amb la violinista Rafaela Groms i la violinista Eldbjørg Hemsing. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs una mica de música simfònica d'Emily Mayer, per tant, compositora romàntica, ens quedarem amb el darrer moviment de la seva primera sinfonia, una obra de gran format, ambiciosa i rotunda que l'any 2020 va gravar la Filarmònica de la Ràdio del Nord-Oest d'Alemanya sota la batuta de Leo McFall.

Ganes d'aplaudir amb aquest final de la primera sinfonia d'Emily Mahler. La gravava la Filarmònica de la Ràdio del Nord-oest d'Alemanya l'any 2020 sota la batuta de Leo McFall. I ara ens ha fet arribar fins a 5 minuts que passen de 8:45 del matí. I això vol dir que ens endinsem novament en l'àlbum de la setmana, el disc Hall of Mirrors de la pianista Mishka Rajdi-Moman, que ha editat el segell Hyperion i amb el qual viatgem fins al barroc.

0: I avui ens quedarem amb la música d'una de les grans compositores de la França del barroc, Elisabeth Jacquet de Laguerre. És possible que per a moltes persones el nom d'aquesta compositora no els sigui tan familiar com el de Couperin o Rameau, tot i que, si sou oients habituals de Tots els matins del món i Catalunya Música en general, segurament no serà el vostre cas, perquè ja fa uns quants anys que programem la seva música precisament perquè no només s'enregistra, sinó que també es programa en els concerts.
1: I tant, i Jacquet de Laguerre, la veritat és que va ser el que se'n diu una nena prodigi, no? que en pocs anys de vida ja havia tocat davant de Lluís XIV.
0: Doncs sí, Maria, la premsa de l'època va parlar d'ella com d'un fenomen extraordinari. Tinguem present, però, que va ser filla d'un organista i professor de clavecí. La seva família era una dinastia musical molt coneguda, amb múltiples ramificacions, i ella va rebre el suport de figures clau de la cort de Lluís XIV. Cada vegada que es pronunciava el seu nom, anava acompanyat d'un superlatiu. La meravella de la nostra època, un prodigi d'una altra mena. Als 20 anys va estrenar una obra dramàtica a Versalles i als 22 va presentar la seva primera col·lecció de peces per a clavecí al rei. I el 1694 va publicar Céphale et Procris, que es considera que és la primera òpera que una dona ha escrit a França.
1: I en aquest disc, la pianista Mischa Rasch-Dimoumen doncs interpreta aquesta suite en sol menor, número 2, de la qual de fons doncs anem sentint el preludi.
0: Una suite que pertany al seu primer llibre de peces per a clavecí, unes peces innovadores i molt elaborades que combinen tocs dramàtics italians amb floritures retòriques.

franceses. Mishka Rajdi Moment explica que la gran ornamentació de Jacquet de la Guerre probablement té molt a veure amb la seva virtuositat com a teclista. Ara bé, ella, la pianista, toca aquesta música amb un piano modern i és per això que ha adaptat lleugerament alguns ornaments aprofitant la potència i la immediatesa del piano, però sense que aquests ornaments facin perdre el moviment i la fluidesa de les danses. Dels 8 moviments d'aquesta suite en sol menor, número 2, d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, sentirem els 4 últims. Començarem amb la sarabanda, continuarem amb les dues gigues i acabarem amb el menuet i doble.

0: Música d'Elisabet Jaquet de la Guerra i aquest clavicèmbal transformat en el piano de Mischa Rajdi Moment, el disc de la setmana, Esther.
1: Doncs sí, Hall of Mirrors, recordem-ho, també amb música de Ramó i Couperin, un àlbum del segell Hyperion, que hi tornarem, evidentment, demà.
0: Hi tornarem demà,
1: perquè
0: què
1: demà serà? És festiu a Barcelona, però no a la resta. Per tant, nosaltres farem programa.
0: Nosaltres seguim, que aquí som per tothom. Per tant, aquí us esperem demà amb una nova immersió al disc de la setmana. I ara, quan passen un parell de minutets de 9:15, ho dic bé, diem bon dia, Lourdes García.
2: Bon dia, com
1: bon
2: esteu?
1: Dia.
0: Molt bé, encantats de veure't, perquè fa 15 dies et vam sentir, sí, però ens vas atendre
1: quan
0: des de casa, se't va colar el gat,
2: va sobre el gat, va sortir. És que clar...
1: Volia tenir el seu punt de protagonisme.
2: I
1: no?
2: Tant, records de pandèmia. A totes les reunions, sempre que hi havia assaigs d'aquests virtuals, el gat sempre sortia per acomiadar la cosa. I aquí no podia ser menys.
0: Hola, aquí estic jo. Doncs tenim aquesta vida coral avui en viu aquí in situ a l'estudi, però ens portes fora de l'estudi, de
1: sí,
0: fet.
2: Clar, perquè comencem aquesta vida coral itinerant, i tal com vam anunciar, comencem per Terrassa, ciutat coral. Una ciutat en què l'associacionisme i el cant coral formen part de la identitat ciutadana. Comencem per la seva història, per la història del cant coral a Terrassa. En ser una gran ciutat tèxtil, el naixement de la vida coral no pot venir d'un altre lloc que de la tradició claveriana. Al segle XIX es va fundar la primera agrupació coral, la Societat Coral Joventut Terrassenca. Coral que els agarencs van rebatejar com el Cor Vell. Vull dir, a dia d'avui...
0: Més curt, també.
2: Sí. I és, sí. No sé, fa caliu, el Cor Vell.
0: Sí.
2: Sí. era un cor de claver que en quatre anys després de la seva fundació, ja va participar als concerts euterpenses de Barcelona, que era un concurs coral que dirigia en Josep Anselm Clavé, himself, ell mateix.
0: En persona.
2: I va guanyar aquest cor el primer premi de la seva categoria. I això ja va començar a donar prestigi al cant coral de la ciutat.
1: Clar.
2: Estem parlant només de l'any 1862, i la cançó que van cantar era aquesta.

0: L'enregistrament és més recent.
1: Sí, sí,
0: ja. És de 1970, però és el mateix cor. Uh-huh. I el tema és Els Pescadors. Uh-huh. Doncs bé, a partir d'aquí van començar a néixer altres entitats claverianes també. Cal destacar l'Escola Coral, fundada i dirigida per Joan Llongueras, gran músic i pedagog, que va introduir el mètode del cros, sí, a la ciutat, sí, a Catalunya, sí. Pocs anys després va anar a Barcelona, perquè uh-huh. Terrassa és meravellosa, però se li va fer petit. I també es va fundar, doncs, això, cors claverians de tota la vida, com la Societat Coral, Els Amics, i, òbviament, tots aquests eren cors masculins. Encara no hem arribat al segle XX. I quan van arribar les dones a cantar Cant Coral a Terrassa? Doncs l'any 1929, un altre cor. Ja portem 4 o 5 cors, sí, en molt poquet temps. Arriba La Llanterna. I aquest cor, que ja existia com a cor claverià, decideixen modernitzar-se i convertir-se en l'Orfeó de Terrassa. I aquest Orfeo va tenir un èxit tremendo, perquè, clar, de cop un cor mixte, allà s'hi agrupava moltíssima gent, però fins al punt que, a veure que no em perdi, van en un any només, dic, ara no recordo quant de temps era, en un any ja tenien orquestra simfònica.
2: Caram,
1: això és que va tenir èxit, eh?
0: Això sí, sí, és èxit total, eh? I a més a més, clar, avui dia, doncs ara fa l'any passat, no?, l'Orfeo Gracienc va estrenar, sí, com aquesta orquestra per poder-los acompanyar. Sí. No és gens fàcil, i suposo que en aquella època encara menys, no? I llavors, clar, 1929-1930 arriba la Guerra Civil, mm-hmm, i tots els cants corals s'acaben, si s'apaguen, a Catalunya. A partir d'aquí, als anys 40, ja n'és un altre d'aquests cors mítics de Terrassa, que és la Massa Coral.
1: M'agrada com a nom, també t'he de dir.
0: Sí, Massa Coral de Terrassa. Encara hi són, eh?
1: Sí, hola a tots. Sí, sí.
0: En aquell moment es dirigia Rosa Puig i Llong, que era deixeble d'en Joan Llongueras, compositora, pedagoga agarenca, i va fer una gran feina amb aquest cor. Aquesta Massa Coral, òbviament, era una agrupació de molts cantaires. Uh-huh. En va arribar a tenir més de 120. Uh-huh. Amb un alt nivell de qualitat, perquè ella buscava aquesta exquisitesa, no?, del so. I aquest cor va col·laborar, doncs, amb músics de renom com Lluís Millet o en la Moté de Grinyón.

0: digues el que acabes de dir, Maria, és que clar...
1: Vols que ho digui igual?
2: Sí, igual que ho has dit, sí, sí.
1: En Joan Casals!
2: És que en gran mesura jo crec que he començat per Terrassa

0: Per en Joan Casals.
1: Sí, va, doncs parla per si algun oient no coneix en Joan Casals, situa el mapa musical.
0: Doncs en Joan Casals hi ha, doncs això, parlàvem de que hi ha hagut grans mestres de música, grans pedagogs, i en Joan Casals era un altre d'aquests pedagogs que la Maria i jo vam tenir la sort de tenir-lo de mestre a la universitat, i tant. Era meravellós. És que s'estimava, sí, la música, s'estimava la música coral, tocava l'orgue i s'estimava l'orgue, que vaig passar una tarda amb ell explicant-me meravelles d'aquell instrument, vaig estar a punt de voler-m'hi dedicar. I no sóc ni pianista.
2: Això diu molt, ell.
0: És una passada. Sí, sí, sí. Era
2: perquè com... vol dir que transmetia era... perfectament el
0: amor per la música. Passió per la música.
1: Un tarannà tranquil, amable, sempre molta paciència.
0: I amb molt de sentit de l'humor.
1: També, pausat, refinat.
0: Però des... sí. Perquè així també, rient, doncs entren millor les coses, no?
1: Sí.
0: Doncs en Joan Casals va fundar un altre cor emblemàtic de Terrassa, que encara a dia d'avui és dels cors més importants que té la ciutat, que és el Cor Montserrat. Aquest mestre va dirigir el cor des de la seva fundació fins a 40 anys després. I el que buscava... Clar, va ser un cor que així com veníem del món dels orfeons i del món de la música clavariana i més tradicional... Aquí ja es va apropar al jovent, clar, era l'any 66, no? I es va apropar al món universitari. Llavors era un cor de gent jove, universitària, que llavors, clar, estaven molt hàbits d'aprendre, d'aprenentatge, no? I llavors ell va fer una gran feina, a més de la descoberta de repertori i de la polidesa tècnica i tot plegat, a nivell associatiu, a nivell d'organització. I això és molt important. I ara faig un petit... Perquè jo vaig fent incisos i parlo de mi libro.
1: Ah, sí? Això és el que ens agrada a tu, al final.
0: Però sí que és veritat que últimament hi ha moltes corals que es fan grans i moltes desapareixen perquè no hi ha relleu, no? I és molt important aquesta creació de la família coral, no? Que sí, n'havíem parlat, sí, sí, en algun moment. I el vincle amb altres entitats. I ara el poble, la coral de Sant Quirze, la tradicional, fa 125 anys i estem fent xarxa amb totes les entitats del poble i ho notem molt, com de cop el cor es torna més viu, no? I el Joan era un gran coneixedor d'això i va ser bastant pioner en aquest sentit. Uh-huh. Enguany el Cor Montserrat fa aniversari gros, fan 60 anys. Felicitats.
2: Molt bé,
0: sí. actualment aquest cor el dirigeix la Rosa Maria Rivera, que és una altra gran pedagoga, directora garenca, que juntament amb en Carles Llongueres han estat el motor de la Federació Coral de Terrassa, Terrassa Ciutat Coral.
3: Hola, sóc en Carles Llongueres, sóc de Terrassa. En aquests moments ja no dirigeixo la Coral Regional de Terrassa, però sóc a la Junta, així com també a la Junta de la Federació Terrassa Ciutat Coral. Vaig començar cantant a l'escolania de l'Escola Pia de Terrassa, adherida a Puericantores. I quan això es va acabar, doncs llavors vaig passar, el pas següent va ser amb 14 anys, entrar a formar part de la Massa Coral de Terrassa. I allà vaig agafar afició per dirigir. La Federació Terrassa Ciutat Coral, com el seu nom indica, és una federació de cors de la ciutat. En aquests moments, 25 corals afiliades de diferents estils, clàssic, modern, gospel, també de diferents edats, joves, grans i més grans. Terrassa és una ciutat viva amb moltes formacions corals, des dels més xics fins als més vells, i ho dic en sentit positiu de la paraula. Hi ha cors d'escoles de música, cors independents o altres escrits a entitats locals o veïnals, o sigui que hi ha molta diversitat. Bé, un fet destacable seria que cada any ens reunim per cantar la inauguració del pessebre i llums de Nadal, i és un moment realment molt entranyable, i quan més de 100 persones es troben juntes per cantar unes quantes Nadales, doncs és un moment molt emotiu.
1: Ostres, ara ens deien Carles Llongueres, 25 corals a Terrassa Ciutat Coral. Són moltes, eh?
0: Moltes corals.
1: Sí, sí. Que bé. Moltes. I, senyal de salut, això.
0: Totalment. I a més, hi ha corals de tota mena, després, més endavant en parlarem.
2: De molts estils.
0: I tant, de molts estils. Però mira, ell deia, jo vaig començar a cantar Puericantores, fa dues setmanes parlàvem amb la Montserrat Cadavall, sí, que deia, jo vaig començar a cantar a la coral de Ràdio Terrassa, no? quan era petita. Sí. Vull dir que hi ha corals que fins i tot potser a dia d'avui no hi són, però que

0: han nascut en llocs que potser no és habitual. Recordo, fa dues setmanes, que la Montserrat Cadavall ens va preguntar i per quan una...
1: És veritat. És veritat.
0: Una coral de Catalunya Música, jo vaig tirant de...
1: Sí, aquesta sí, llavoreta ja esteu tirant-la uns quants aquí, però sí? Vaja. Sí, sí, no és, el primer, no és la primera.
0: No, m'imagino que la primera sí, sí. No, però ai, farem pinya, ens associarem també.
2: Això, tenim un dinar així d'aquí.
0: Doncs parlava en Carles d'aquesta associació de Terrassa Ciutat Coral, uh-huh. I una de les coses que fan, que és molt important també per la cultura musical i coral del poble, de la ciutat, perdó, que jo penso en Sant Quirze tota l'estona. perquè no sé si ho sabeu, però Sant Quirze antigament era Sant Quirico de Terrassa.
1: Sí, clar. Ah,
0: vull dir que no érem independents, pertanyíem aquí, per això se me'n va.
2: Ara sí.
0: Ara sí, ara sí. Doncs, com deia, una d'aquestes activitats és el Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa, que és un festival en què la música coral es converteix en protagonista i es fan tallers de cors d'altíssim nivell, com els Leioa Cantica Corala d'en Basilio Astúlez, mm-hmm. o fins i tot fa un parell d'anys va venir el Cor Jove Mundial.

0: Doncs com dèiem, Terrassa té moltes corals de diferents estils. Mm-hmm. Llavors, terrassencs, terrassenques, agarencs, agarenques, que no canteu en cap coral o que teniu un dia a la setmana lliure que no feu cap assaig. Fem una mica de
1: repàs.
0: De repàs de les corals, dels tipus de corals que hi ha. Doncs hi ha corals de gospel, com són Tons i Sons, Gospel Vallès o Gospelins, que va néixer a l'Institut de Terrassa. Corals de música moderna, com la Coral Ohana o el Jazz Cor, el Cor Vina, Veus Eboé. I també hi ha corals tradicionals, com el Cor Ovell, que encara hi és, sí, des d'aquest cor tan, sí, antic, sí, que té tanta història, encara canten, sí, i molt bé. La coral Els Amics, aquesta també m'agrada molt el seu nom, i sí, també és de les antigues. I també hi ha els especialistes en cantar caramelles a la Fira Modernista de Terrassa, que és la coral La Mar de Bé Tot Junt.
1: Mira, parlant
2: de noms bonics i
0: originals. Sí, noms bonics i originals. Llavors, també tenim cors d'òpera, no? Hi ha l'Associació d'Òpera de Terrassa, i cors que fan música sinfònico-corals, com el Quatre Veus Cor, el Cor Montserrat, també, com dèiem, la Coral Nova Ègara, que, per cert, jo quan era joveneta vaig cantar-hi aquí, la primera novena de Beethoven que he cantat, el primer Carmina Burana. Els vaig fer amb aquesta coral. Mm-hmm. A més, cantàvem, que és aquelles coses que m'agraden moltíssim en família, perquè hi anava la meva mare i la meva tieta.
2: Estou tots els assajos.
0: Sí, clar, clar.
2: Conciliació familiar.
0: Sí, sí, totalment.
1: Clar.
0: Sí, sí. Tu cantes en família?
1: No.
0: Bueno.
2: No. Però ha fet cara de... Per què no volen? No,
0: sí, sí, sí.
1: Amb la família actual, la que he creat jo, no, però sí que els meus fills han cantat en corals des de ben petitons, i jo quan era petita, amb el meu pare i la meva germana, havíem cantat. Sí, sí. Mm,
0: és que és molt guai,
2: que bonic, això que dieu.
0: És preciós. I tu, Maria?
2: No he tingut la sort, i la meva família creada, com diu l'Ester... Encara no estan per anar a una coral, també t'ho dic.
1: Són massa petites.
2: Ja arribarà.
0: Sí, sí, no defallim. Doncs bé, com que parlàvem del meu llibre, de la coral que jo havia cantat de Terrassa, perquè clar, jo a Terrassa... Hi va haver un dia una cantaire que em va fer molta il·lusió, que em va dir, perquè ara ja ets agarenca d'adopció. I dic, ai, calla, que jo sóc gallega de Sant Quirze, i ja en el moment que hi ha... Doncs clar, a Terrassa tinc
1: això,
0: un vincle molt, molt especial, molt bonic. Doncs jo també hi dirigeixo una coral a Terrassa, i llavors també parlaré una miqueta del meu llibre, perquè és una herència molt bonica. O sigui, i a més és un cor que em va trucar en un moment... Que jo acabava de fer un espectacle de teatre musical i rebo una trucada de necessitem una directora i ens han dit que tu ens aniràs bé. I jo en aquell moment vaig pensar, mare de Déu, no sabia.

0: el que estan fent. I ara, clar, perquè a més, clar, és que és una responsabilitat molt gran, perquè fixeu-vos, aquest cor es va refundar l'any 1999, però es va fundar l'any 92, de mà de Jordi Casals, fill d'en Joan Casals, gran director català, que allà hi cantava l'Helena Copons, l'Anna Las, vull dir, grans noms.
1: Sí, sí. De... I dius, ara arribo jo aquí, no?
0: Clar, i dius, clar, mare de Déu, no, això és la cosa que jo de joveneta, jo de molt petita, com que el Jordi dirigia la coral on cantava la meva tieta, jo el seguia, aquest cor, jo sé, la coral Antígona. I, els, i clar, de cop era com, no. Què feu? No em poseu això a les mans, que és una responsabilitat molt gran.
1: No, però sí.
0: Però al final, mira, és que clar, em deien, no, sí, és que volem que hi siguis tu.
2: I encara com, ara.
0: No entenc, i encara ara, fa 8 anys.
2: 8 anys.
0: Sí, no, ja 10, potser, sí, 10 anys.
2: Molt bé.
0: Sí. I per aquest cor, doncs això, han passat directors com en Jordi Lluch, en Llorenç Castelló, l'Aleix Oliveres. Clar, jo estic superorgullosa de formar part d'això. Jo, és cert que ells eren un cor de cambra. A mi em van contractar perquè els portés al lado oscuro del teatre musical. Vam treballar musicals. I ara estem tornant, i estem en una època molt bonica, perquè estem tornant a la música contemporània, a la música coral, després d'haver passat per aquesta part de la interpretació. I, ai, és que sí, soc molt feliç allà.
1: Sí, dubto de si has dit el nom de la coral.
0: Sí. Però torno a dir, Dria de grup vocal.
1: Això mateix, per si de cas.
0: Doncs amb aquest Dria de grup vocal, mira, us poso també 5 cèntims d'una cosa molt bonica que vam fer, que mira, aprofitaré perquè el compositor d'aquesta banda sonora d'un documental que van fer sobre escaladors a Montserrat, coses que passen, és Arnau Ferrer, i avui fa anys.
1: Per molts anys, Arnau.
0: I que ara també és cantaire de Dríada, perquè va començar a demanar-nos el projecte i això, i és que...
1: I s'hi va quedar.
0: Sí, i tant. És que és molt bonic. Doncs això, integrar el 107 amb Dríada grup vocal i l'Orquestra Simfònica Original Soundtrack Orchestra. D'aquests.

0: Doncs bé, per acabar, comparteixo amb vosaltres un missatge que és com el resum de tot plegat, perquè Adrià de... L'última adquisició és un tenor molt maco, que es diu Simon. I quan vaig dir, envieu-me missatges de coses que, si voleu explicar això, la vostra experiència del món coral a Terrassa, i ens va explicar, doncs sí, em va enviar aquest missatge que és preciós. Aprofitem per dir el telèfon.
1: I tant. 627 480-116.
2: Ah, això molt mateix. Bé. És el WhatsApp del programa, per si voleu també dir-hi la vostra. No sabem si sou de Terrassa, potser, si formeu part d'alguna d'aquestes nombroses agrupacions que hem mencionat avui, o si voleu que la Lourdes us vingui a veure.
0: I tant!
2: Per tant, això.
0: Jo si tinc no... moltes ganes. I he de dir que tinc moltes propostes de llocs que estan molt lluny de casa meva. I m'encanta.
2: A nosaltres també ens agrada molt. També teniu disponible el correu electrònic, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Per tant, sentim a veure què ens diu en Simon.
0: Sentim en Simon.
3: Em dic Simon, sóc de Xile i vaig venir a Terrassa quan tenia 11 anys. De les primeres coses que em van sobtar d'aquesta ciutat va ser la seva tradició castellera. Així que em vaig apuntar a tocar la gralla a Minyons de Terrassa. Allà vaig aprendre el que era fer pinya, un concepte i una expressió nova per mi com a nouvingut. I poc després vaig conèixer que en aquesta ciutat també es fa molta pinya a través del cant coral. A Terrassa tenim la sort de comptar amb moltes corals i he volgut compartir-vos el vincle que hi veig amb el concepte de fer pinya perquè penso que cantar en una coral és fer pinya. És oblidar-nos durant una estona de l'individualisme, és entrenar-nos en saber escoltar a qui tenim al costat i a mi personalment això em fa molt bé i m'omple de sentit.

0: Així que estic molt orgullós de viure en una ciutat on la tradició del cant coral es practica i es manté viva.
1: Que bonic.
2: Bravo, Simón.
1: Sí, moltes gràcies, Simón.
2: Ara veig a l'Alba, tu també ets agarenca, oi?
1: D'adopció.

0: Doncs fem-ho, fem-ho.
1: Súper, súper.
0: Moltes gràcies, Lourdes.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya
1: Música.
3: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
5: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
4: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
5: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
4: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
6: La clàssica no és un luxe. És oxigen. Tots els matins del món.
7: Són les 9:10 i per continuar endavant ens quedarem al terreny confortable dels temes amb variacions, on sabem que hi ha sorpreses, però més o menys sempre guardem aquell punt de referència del tema original. I encara serà més confortable si tenim en compte que l'obra que pertany és el quintet per piano en la major, La Truita, de Franz Schubert. Una melodia memorable i un arranjament brillant. El sentim en la versió de René Capuçon, Gauthier Capuçon, Frank Braley, Gerard Cosset i Alois Poche.

quintet amb piano que sorgeix d'un lit i una cançó que ens parla de la truita juganera que prova d'escapar del pescador lliscant entre l'aigua clara del riu. Franz Schubert i el seu quintet amb piano en la major, La truita, de què en recuperàvem justament el quart moviment, el tema amb variacions, en versió del grup que lideraven els germans Capison. Fem un salt enrere en el temps per arribar a la Venècia del barroc, la d'Antonio Vivaldi. Uns minuts, doncs, per l'estro armònico i, en concret, pel concert per quatre violins en mi menor, de què en sentim els dos primers moviments. Els interpreta el conjunt Europa Galante.

Un inici directe que no admet dubtes i un desenvolupament continu i que aquí ens deixa amb ganes de més. Era el primer moviment del concert per violoncel de Camille Saint-Saëns, impuls i emoció que sentíem en la versió de Misha Maisky i l'orquestra de cambra Orpheus. Una gravació que ja té gairebé 30 anys però que manté totalment la seva vigència. I per respirar i deixar una mica enrere l'exuberància de la música concertant dels romàntics, doncs un viatge al Paraguai. Sentim una peça per a guitarra d'Agustín Barrios Mangoré, Cazapa, música que és paisatge i que aquí interpreta Berta Rojas.

0: Tum del Barbera de Sevilla, Michael Spires, era el baríton encarregat de dir tot aquest text i d'anar d'una banda a l'altra, i l'acompanyava l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg. Avui és la peça que dona pas a la nostra conversa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Víctor Morató, compositor i creador interessat en els punts de trobada entre diferents disciplines artístiques. Format al Conservatori Superior de Música del Liceu, al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de Lió i a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Graz, la seva pràctica artística se centra especialment en l'exploració del gest, el cos i el moviment com a elements vinculats a l'escriptura i a la interpretació musical. Víctor Morató ha estat guanyador de la modalitat B del concurs internacional de composició per acordió Jaume Pedrós d'aquest any, per la seva obra Close to Silence, escrita per a flauta, violoncel i acordió.

0: Bon dia i benvingut, Víctor.
1: Bon dia, gràcies.
0: Estàvem sentint aquesta obra d'Erik Satie, que l'has escollida. Per quin motiu?
1: Bé, l'he escollit perquè és una peça petita, quasi anecdòtica, però que a la vegada obre portes, jo penso, cap al futur. L'obra és una... La partitura és una pàgina només, però s'ha d'interpretar 840 vegades. I, per tant, si la interpretes correctament, l'obra dura gairebé 20
0: agafa
1: hores.
0: Agafa una altra dimensió, no?
1: Gairebé 20 hores, sí. I bé, aquesta allargada, diguéssim, desmesurada, l'harmonia, la repetició, aquesta harmonia estranya, també, tot plegat fan això, una obra que per més que és petita, parla cap al futur.
0: Vexació, eh? No sé si ho dic bé jo en francès. Mira, just que, això que deies ara, que traies el tema de l'harmonia, Satie deia que tenir sentit de l'harmonia és tenir sentit de la tonalitat. La melodia és la idea, el traç. És alhora la forma i el contingut d'una obra. L'harmonia és una il·luminació, una exposició de l'objecte, el seu reflex. Hi estàs d'acord?
1: Sí, és a dir, Satie, a mi el que m'interessa de Satie és que és una figura que no és gens canònica, no? Que no està al centre. No és un Mozart o un Beethoven, és una figura que està una mica als marges, no? I que pensa, pensa diferent, no pensa a la seva manera, no està encabit dintre del món acadèmic, i per això volia portar-lo també aquí per reivindicar aquestes figures, no? Que estan una mica als marges, però que participen i que influencien. No podríem explicar Debussy ni podríem explicar Ravel segurament sense Satie, i transcendeix fins a dia d'avui, no? Influeix, no? Participa.
0: Tu també et trobes en els marges?
1: És una bona pregunta. Jo crec que vinc dels marges, i m'interessen. He passat per l'acadèmia, ara porto molts anys dins de diverses acadèmies, i veus també l'interès en el coneixement, no? En el món més intel·lectual, i m'ha interessat també, però sí, és probable que em situï força als marges. Per naturalesa, no per...
0: Ja. A Satie no li interessava, no li preocupava, encaixar amb el

0: els compositors d'aquella època, de la seva època. No sé si aquesta actitud a tu també t'interessa.
1: No és tant una cosa buscada, eh? No és una decisió, és una... Ja et dic, és quelcom que s'ha anat donant o que es dona de forma natural. Sí que hi ha un cert rebuig a un canònic, però no és una decisió ni d'algú volgut ni impostat, diguéssim.

0: Víctor, m'agradaria que parléssim del teu procés creatiu, però abans d'entrar-hi, parla'ns una mica de què significa per tu aquesta música que sentim, aquesta peça d'Anton Webern.
1: Sí, doncs mira, les 6 bagatel·les de Webern, realment quan les vaig descobrir, va ser d'aquelles obres que directament et fascinen i et canvien una mica la forma de relacionar-te amb la música, no? Són 6 miniatures d'uns 30 segons cadascuna, delicades, preciosistes, però a vegades contundents, amb contingut. No? La sensació que Webern ho agafa tot i ho col·loca en un no-res, no? Unes peces que no hi pots afegir ni treure res, no? Que pràcticament s'explica a si mateixa, que és suficient, és autosuficient, és una música, diguéssim... Sí,
0: sí, i deies, em va canviar el punt de vista, d'on venies abans d'arribar-hi? Quin era el teu món?
1: Clar, això vaig descobrir-ho quan vaig començar a estudiar, sobretot, tot aquest tipus d'obres les descobreixo estudiant. Jo venia de moltes coses. Havia fet abans música més popular, havia escrit música per teatre. Llavors entro al liceu amb aquest, diguéssim, amb aquest background més popular, podríem dir. Sí.
2: I ja que dèiem, no?, quin és el teu procés creatiu, no?, perquè tu venies, abans has dit, no?, és important l'academicisme, no?, per exemple, tu has passat per professors molt bons, als quals estàs agraït. De fet, acabes de dir que totes aquestes músiques les vas descobrir quan estaves estudiant composició. Per tant, d'alguna manera, si no haguessis fet aquesta formació, no hauries anat a parar, o potser hi hauries anat a parar, però una mica més tard, no?
1: Sí. Sí, sí, és el que deia, no? En un principi jo rebutjo l'acadèmia, o rebutjo aquesta forma de fer art, però és cert que quan hi entres i descobreixes el que pot arribar a dir o el que pots arribar a veure en un professor que coneix i que i en aquestes obres, doncs, que són més poden ser més elaborades, no?, més profundes, amb més contingut. Sí, doncs també ho incorpores i també acaba formant part del teu llenguatge.
0: I quan t'hi poses a concebre una obra, a preparar una composició, d'on surt? Hi ha una inquietud per explorar algun motiu que t'ha vingut al cap? Hi ha una idea més racional que vulguis donar-hi una forma sonora? Com funciona?
1: No ho sé. No ho sé, i s'ha de... Cada vegada ho has de descobrir una mica, però és cert que dedico molt de temps i cada vegada més temps a pensar abans d'escriure. Puc dedicar perfectament un o dos mesos només a pensar abans de posar de seure a escriure. A mi què necessito? Doncs necessito algun clic, alguna cosa que sigui suficient, no? Que pensi que encaixa, que penso que té sentit. Pot ser... Acostuma a venir d'un text, o pot venir d'una pintura, pot venir d'altres arts, pot venir d'alguna idea que vinc pensant.
0: I aquest temps inicial de repòs de la idea, com el vius? Hi ha algun punt en què diguis, ostres, hauria d'estar produint i no estic produint, o te'l prens amb la calma necessària per dir, mira, és que necessito que això faci pos en mi, no?
1: Sí, és una lluita entre les dues.
0: Sí, no? T'hi trobes, intentes, amb aquesta sensació de...
1: Intentes calmar-te i pensar, bueno, això és necessari, agafa temps, no passa res, però sí que de vegades la realitat del món també és complicada, no? Perquè hi ha càrrecs, hi ha dates i s'ha de complir.
0: Clar, i tot no va molt sempre, ràpid, no?
1: I tot va massa ràpid. I inclús la música contemporània ha agafat ha entrat dintre d'aquesta voràgina, diguéssim, capitalista, no? És estrany, no? Perquè hauria de ser el contrari, no? Hauria de ser un espai lliure, però acaba sent productiu, no? Has de ser productiu, has de...
2: Doncs d'una manera de treballar d'Anton Webern passem a una altra manera de treballar, en aquest cas, amb Morten Feldman.

0: Doncs aquí ens has triat a Morton Feldman i aquestes tres veus que bé, deies abans que Weber concentrava tota l'essència en 30 segons i aquí el temps s'expandeix i sembla que passin coses però no acaben de passar coses. Això des del teu punt de vista com a creador, com ho interpretes?
1: Sí, exacte, fan bastant el contrari, no? Són molt semblants per motius oposats. Si Weber dèiem que agafa el món sencer i el posa en un no-res, Feldman fa el contrari, no? Agafa un no-res, agafa un gest petit i construeix un món. Per això m'interessen molt, perquè els dos treballen amb extrems, no? I el material, en el fons, és el mateix, no? És el tot i el res, no? És poca cosa.
0: Uh-huh. I tu, com a oient, diguéssim, si et situes a l'hora d'escoltar aquest tipus de música, què tries, si has de triar? O t'agrada tot? En quin punt et situes?
1: Clar, aquests dos són dos dels meus grans referents, Webern i Feldman, per això, perquè segurament són extrems, no? I per mi, com dic, són molt semblants, per més que semblen contraris, en el fons, jo penso que fan el mateix. Uh-huh. Aquesta obra jo la vaig descobrir al Festival Mixtur d'aquí de Barcelona, la primera vegada que anava a un festival de contemporània, i van col·locar coixins pel terra, vam estar allà estirats, escoltant, i per mi va ser això també, descobrir una forma diferent, no?, d'escoltar, de compondre i d'escoltar.
0: Clar, justament això em referia a tu com a oient, sortint, si ets capaç de sortir del motlle de compositor per posar-te simplement a escoltar i gaudir, o et costa?
1: Clar, és que no ho sé.
0: Vull dir, se't dispara aquella cosa analítica, o ets capaç de no pensar gaire?
1: No, soc capaç de no pensar gaire, puc gaudir, sí. Però clar, el prisma és el... No puc no ser...
0: No pots no ser tu, no?
1: No puc no ser jo.
0: I tant.
1: Sí. Ja ho procuro, eh? Sí. Ja ho vaig intentant, però...
2: En una discussió que Morton Feldman va tenir amb Elliot Carter, això va ser l'any 1979, deia: el que el món no necessita és una altra peça contemporània de 20 minuts. No la necessitem. Necessitem una bona obra d'una hora i mitja en un sol moviment que realment comenci a desenvolupar-se al cap de 40 minuts, quan ja toca. Hi estàs d'acord?
1: És a dir, és un punt de vista òbviament vàlid, no? I és el seu. I el que és interessant de Feldman és que agafa una direcció, una idea, i la porta als límits i la manté, no? Que és una mica, jo penso, la feina de l'artista, no? Sense concessions i sense miraments, gairebé. No?
0: I si m'agrada molt, a mi el que m'ha agradat és d'aquesta cita, és que pensi que 20 minuts són
2: pocs,
0: exacte. No?
2: És com, ara, que dius, com? Sí, 20 minuts són pocs.
0: Si el traslladéssim als nostres dies ara mateix, amb aquesta concentració i agilitat i rapidesa absoluta.
2: El que passa és que estem pensant d'un any en què els discos compactes no existien, per tant eren discos vinil, i ell pensava molt en els 20 minuts d'una cara i després els 20 minuts de l'altra. Perquè si durava més, doncs es podria. No hi cabria, no hi cabria.
0: El signe dels temps, al final.
2: El silenci. D'aquí una estona sentirem la teva música, però el silenci és un element molt important en la teva música. Què és per tu el silenci?

0: Silenci, i com el treballes?
1: Ostres, quines preguntes, Déu-n'hi-do. Què és el silenci? No ho sé. És, però sí que, diguéssim que, clar, en la música no és l'absència de so musical, en tot cas, no? I és, i és també el fons, diguéssim. Si parlem de fons i forma, el silenci podríem dir que és el fons i el so és la forma. Clar, abans, Weber, per exemple, jo penso que el que fa és invertir-ho, això. Ja el silenci s'escola tant dins de la música de Weber que gairebé ho gira i el silenci es converteix en forma i el so en fons. Clar, és aquest el tot i el res, també, que dèiem abans, no? El so, el silenci. És...
0: Clar, tu has escrit partitures en què pràcticament no hi ha so, però tot i així tu dius que és música.
1: Sí, és a dir...
0: No sé si t'has trobat amb gent que et diu que no és així, no? Que
1: sí,
0: no ho veuen igual.
1: Sí, és a dir, el silenci en la meva música pròpia s'ha anat imposant tant que al final he acabat trobant una fórmula d'escriure música que en la qual no hi ha so, o pràcticament no hi ha so. Jo li dic música gestual. És una música, diguéssim, visual. El resultat seria com una coreografia. Però sí, jo defenso que és música perquè hi ha una partitura musical darrere, el pensament és musical... Els intèrprets amb els que treballo són músics, és a dir, faig cànons, faig fugues, són fugues gestuals, però no deixa d'haver-hi... I en el fons no em sentiria còmode tampoc fent coreografia, no? Perquè jo no soc coreògraf. Llavors, sí, aquest és el treball. Ai, la idea darrere d'això és que, en el fons, qualsevol partitura musical és una partitura coreogràfica. Hi ha coreografia darrere, sempre. És a dir, si jo escric un la amb un accent, el violinista farà un gest.
0: Sí, sí, sí.
1: I sempre passa això, és a dir, quan veiem uns músics tocar, sempre hi ha una coreografia gestual dels dits, de respiracions... Una mica el treball que estem fent amb el meu grup d'allà d'Àustria...
0: Digues com es diu.
1: L'Act Ensemble... I el meu treball propi, part del meu treball propi, va en aquesta direcció de veure què passa si eliminem la part sonora d'aquest gest i ens quedem amb el gest pur.
0: I com entén? És a dir, si tu compons aquestes partitures de moviment, són partitures que només pot interpretar aquest L'Act Ensemble, perquè només aquest grup les entén, o les podria interpretar qualsevol músic?
1: Qualsevol músic. Són partitures que qualsevol músic de contemporània... les pot interpretar. I de fet he treballat amb altres grups, també vaig treballar amb un grup a Polònia ara fa un any, i vam poder-ho fer, vam poder treballar.
0: Si ja és difícil llegir una partitura, imagina't una partitura en què hi ha gest. Clar, com... Perquè la gent, ara no podríem ensenyar una partitura teva, no? Però, per exemple, hi ha unes premisses abans, és a dir, hi ha unes indicacions abans de cada gest, com el dibuixaràs o com el plasmaràs en la partitura?
1: Sí, sí, hi ha unes indicacions a les primeres pàgines de la partitura, igual en el fons que qualsevol partitura contemporània. És a dir, la música contemporània sovint hi ha un índex al principi on s'explica segons quins símbols, què volen dir, etc. Faig el mateix, l'únic que aquests símbols no volen dir so, sinó que volen dir gestos i moviment.
0: I el ritme té un altre significat?
1: No, és el mateix, no? El ritme és el que em serveix a mi per articular la música. El ritme, l'accent, un moviment més ràpid, més lent. Això és el que em permet a mi articular un discurs musical, en el fons.
0: Sentim la teva música.

0: Això que sentim és Im Kopf. I, Víctor, parla'ns una mica d'aquesta peça, el seu context, qui l'interpreta.
1: Sí, doncs mira, aquesta peça està basada en un text, en un poema de Ferdinand Schmatz, que és un escriptor austríac. L'obra es diu Im Kopf, que en alemany vol dir dins del cap. I la idea amb la que vaig treure la pregunta que hi ha darrere d'aquesta peça és què passa dins del cap quan llegim. Clar, la literatura agafa vida dins del cap, però dins del cap també pensem. Llavors la pregunta una mica era què passa amb un art que agafa vida dins del cap, que és on també pensem i on articulem pensament, on es barreja l'art que agafa vida i el que pensem.
0: Clar, la música també és un art que no la podem tocar, no? Que és l'art del temps i també funcionaria una mica de la mateixa manera, no?
1: Sí, funciona similar, però és veritat que per mi agafa forma fora, és a dir, agafa vida fora. Però la literatura, fins que no et poses a llegir-la, fins que no la llegeixes, no existeix d'alguna forma, no? No agafa vida. Aquesta és una mica la idea que hi havia darrere de l'obra.
2: Et preocupa que l'oient entengui la teva música?
1: Que l'entengui de forma racional. No especialment, és a dir, hi ha aquesta idea de comprendre, que potser no és tant de cap, sinó que és de cos. Crec que va per aquí. Crec que l'important és comprendre la música, no entendre-la. Pot ajudar. Sí. Entendre-la pot ajudar a comprendre. Però no és necessari, penso.
2: Tal com hem dit al principi, has guanyat la modalitat B del concurs internacional de composició per acordió Jaume Pedrós d'aquest 2026 per aquesta obra que vas compondre, Close to Silence, per a flauta, violoncel i acordió. Què ha suposat per tu guanyar aquest premi i com et va arribar?
1: Bé, molt bé, està fantàstic guanyar.
2: Guanyar un premi
1: en principi està bé.
2: Com va néixer Close to Silence? Perquè, clar, hi tornem a veure el silenci,
1: sí,
2: no?, aquí,
1: sí, no puc
2: amb el títol.
1: Sí, és un problema. Un problema de veritat, sí. És una obra que vaig escriure per l'ACT, de fet, fa uns anys, i era part d'una peça escènica, és una part d'una peça escènica que es diu Ploma, on també hi havia partitura gestual, on hi havia moviment, és un fragment musical d'aquesta obra, que era una hora, era una peça d'una hora.
2: I què van valorar d'aquesta obra?
1: Quina va ser? No
2: t'ha arribat, és a dir, no l'hem premiat per aquest motiu o un altre.
1: No,
2: van ser 73 obres que es van presentar de compositors i compositores de 30 nacionalitats, Déu-n'hi-do, doncs, en aquest premi.
1: Sí, sí, bé, content.
2: Content. I amb l'Act Ensemble, quan es va crear i quin va ser el motiu de crear aquesta formació? Que sou un quartet, no? És un quartet.
1: Sí, és un quartet. Es va crear el 2020. I va néixer una mica per la idea aquesta de obrir un espai per treballar gest, per treballar amb músics que volen moure's, escena, etcètera.

0: Avui parlem amb Víctor Morató, ens acostem al final d'aquesta conversa, però no volíem marxar sense descobrir la darrera de les obres que ens havies proposat per compartir avui, aquí tots els matins del món. És el quartet de Rebecca Saunders, i sí. Jo sentint-la destacava aquesta idea, no?, que comentaves abans dels accents, no? aquesta qüestió de l'inesperat, del que arriba com de cop i et va traient constantment del marc de referència. No sé, tu com l'entens?
1: Sí, és a dir, volia portar també un nom actual, no? Volia portar un compositor, algun nom que fos de l'actualitat, i Rebecca Saunders, doncs, és un nom que sempre m'ha semblat interessant des de molt a l'inici. Sí, la seva música és, com dius, molt gestual, molt clara. Jo crec que és una música matèrica, no?, de matèria musical, gairebé plàstica, no? És una música també visual, és gairebé com un quadre formalitzat, treballa amb unes formes molt ben estructurades. Mm-hmm. El silenci, que n'hem parlat molt, també forma part del seu llenguatge. En aquest cas hi ha silencis escrits a la partitura, que estan escrits com a silenci, però a més amb la paraula, per remarcar-ho. Sí, és una compositora interessant que fa una música que a més és comprensible, no?
0: Sí, justament et volia preguntar per això. La noció d'incomoditat. De vegades, l'oient pot generar-se-li aquest punt de l'inesperat, pot generar-li aquest punt de sentir-se incòmode amb una audició. Trobes que la música ha d'incloure la incomoditat com una emoció més?
1: No ha de fer res la música, però...
0: Cadascú que faci el que vulgui, no?
1: Sí, però sí, però és una possibilitat. Mm-hmm. És una possibilitat i ben bona, ben vàlida, diguéssim. No penso que...
0: Que s'hagi d'evitar, tampoc, ni buscar ni evitar, no
1: per
0: pot
1: això,
0: ser?
1: Per això és art i no és una altra cosa, diguéssim, justament perquè s'ho pot permetre, no? Mm-hmm. És el lloc.
2: Estàs treballant en alguna altra obra ara, en aquests moments?
1: Sí, ara estic escrivint un quartet, també, que s'estrenarà a Viena l'any que ve.
2: Uh-huh. Sí. També pel Lacte Ensemble?
1: No és per Lacte, aquest, és per Between Feathers, és un grup... d'allà, d'Àustria, molt, molt bons. Moltes ganes de...
0: Doncs molt bé, et desitgem que vagi molt bé aquesta estrena i tot el que tinguis per davant. Moltíssimes gràcies, Víctor, per haver vingut avui.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.
1: Un plaer. Gràcies.

0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
1: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
2: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
1: 6 dies per viure les lletres.
2: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
1: Programa complet a horitzons2050.org.
3: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Cerebrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
4: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cerebrals.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: A continuació, minuts pel concert romàntic, quan passen 9 minuts de les 10. En aquest cas, un concert per piano. Mari Jael és l'autora de la partitura que arriba ara i que sentirem amb el pianista David Violi, l'Orquestra Nacional de Lille i la direcció de Joseph Svensson. La mostra

Marie Jaël era l'autora d'aquest fragment vivaç i fantasiós, el quart moviment, Vivace non troppo, del seu segon concert per piano i orquestra. L'interpretava el pianista David Violi, l'Orquestra Nacional de Lille i la direcció era la de Joseph Svensson, com a part d'un projecte discogràfic que recollia tota la producció simfònica i per piano d'aquesta autora romàntica. I de la brillantor doncs passem a l'enigma, perquè així sonen les ombres errants de François Couperin, originals per clavicèmbal, però que aquí interpreta el piano Alexandre Talot.

Emoció continguda i una dosi d'inspiració en aquest tercer moviment, l'Andante Moderato, de la sisena sinfonia de Gustav Mahler. Música que ens traslladava als inicis del segle XX i que sonava així en una versió que, com qui diu, doncs acaba de sortir del forn. És la del director Andris Nelsons, publicada per Deutsche Grammophon i que compta amb els membres de la Filarmònica de Viena. Espai ara pel piano, sense abandonar, però, la poesia del so. Sentim Les Sylvaines, de Cécile Chaminade, a les mans de Stephen Hook.

El saxofonista Christian Forshaw s'ha unit a la veu de la soprano Grace Davidson en un disc dedicat a Lindisfarne, una illa britànica petitíssima on s'erigeix un castell i un monestir i cobren tots dos espais a la contemplació. Això era Immersion, l'avançament d'un disc aviat

et publicarà el segell Deca. I continuem endavant amb l'expressió, una de les expressions del modernisme musical, en aquest cas a Croàcia. La compositora Dora Pejacevic és l'autora d'aquest allegro, el primer moviment del seu quartet en piano en re menor, que aquí interpreten els membres del col·lectiu de cambra Kaleidoscope.

0: Doncs aquí teníem un fragment del tercer volum d'una sèrie discogràfica que el segell Chandos i el col·lectiu de cambra Kaleidoscope estan dedicant a Brahms i els seus contemporanis. En aquest cas era la croata Dora Pejacevic, l'autora d'aquest Allegro, l'inici del quartet en piano en re menor. I ara, quan falten dos minutets perquè siguin 3:15, donem la benvinguda a Miquel Massana. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, content de tornar, sempre.
0: I tant, doncs ens posem en marxa amb aquest verd de pi blau de mar i veiem, perquè ens vas dir que faries alguna cosa potser una mica diferent de l'habitual.
1: Sí, avui m'agradaria encetar una secció dins de la secció, eh?
2: Ui, això és una cosa que ja... Ja fa com en Carles Maricó.
1: És una cosa que sé que està de moda en aquest programa. Us haurà de fer capsetes i capsinyes i cosetes així petitetes.
0: Sí, buscar els títols potser és el més difícil de tot, però vaja.
2: En Carles és el rei, de moment, eh?
0: De secció de la subsecció.
1: No pretenc desbancar el seu tron, però sí que, clar, estava pensant... Tot l'any passat vam parlar de personatges molt interessants, també del nostre patrimoni, alguns d'actuals, però poquets. I trobo que parlar de morts és molt bonic, perquè ens connecta amb la nostra memòria, ens connecta amb el nostre patrimoni i el fa valorar. Però també és bonic tant en tant parlar de vius.
2: I tant.
1: Perquè n'hi ha molts.
2: Sí, i de molt bons.
1: I també s'ho mereixen. Llavors, la subsecció que havia pensat proposar-vos aquesta temporada és una subsecció que porta per títol Mirades d'avui. Dues mirades d'avui.
0: M'agrada. I a més que ja hagis triat el títol,
1: sí,
0: facilita molt la feina.
1: Ja us he fet la feina. Jo us ho porto ja tot fet de casa.
2: Molt bé.
1: I aquestes mirades vindran de diferents àmbits de la música i llavors agafarem

0: sense, evidentment, sense cap afany de comparació, però amb un afany de veure exactament com tenim el panorama
1: Molt
0: musical
1: bé.
0: avui en dia. Evidentment, són 15 minutets i no podem fer-ho tot, no? Però és un petit tastet del dia d'avui en aquest tema.
1: Sí, més no, anirà bé perquè si a l'oient li agrada i li interessa, doncs pugui anar per la seva banda ampliar-ho.
0: Exacte, sí, absolutament. I avui començarem per una de les meves grans debilitats, que és la lírica, ja ho sabeu, sempre la intento col·locar en algun lloguet o altre, i us porto dues figures. Jo crec que el terme joves promeses queda ja com absolutament desbancat
1: Sí,
0: d'aquests dos
1: clar,
0: personatges que us
1: sí.
0: porto avui, perquè ja no... joves ho són, però
1: Sí.
0: promeses ja no ho són. Són gent consolidadíssima dins els circuits internacionals, i avui parlarem de la soprano Serena Sáez i del baríton Carles Pachón. O sigui que
1: Fantàstic.
0: som-hi.
2: Sí,
1: Sí.
2: som-hi.
1: No
2: Estàvem
1: tenim audició.
2: pensant
1: Jo pensava que
2: que entraria aquí una
1: sonaria
2: música.
0: Ho hem deixat així una mica penjat.
1: La
0: Faltaven
1: Maria
0: els
1: i jo hem
0: aplaudiments,
1: coincidit.
0: aquells
2: No, justament també jo pensava que en Carles Pachón va passar no fa gaire
1: Sí.
2: per aquí
1: Ah,
2: pel
1: mira.
2: programa.
1: Sí,
2: Sí,
1: molt
2: sí.
1: bé. No
2: I
1: fa
2: la
1: gaire,
2: Serena
1: però
2: Sáenz
1: sí.
2: diria que a l'estiu o alguna cosa així. Per tant...
1: Tots dos han passat. Sí.
0: Molt bé, doncs recents, recents. Doncs comencem amb la Serena. La Serena, com us deia, s'ha consolidat en pocs anys com una dels artistes més versàtils de la seva generació i, sobretot, des del seu triple èxit al prestigiós concurs Operalia 2022, és convidada habitual als grans teatres d'òpera de casa nostra, la Staatsoper de Berlín, d'on va ser també membre de l'Òpera Studio, la Staatsoper de Viena, la Staatsoper de Baviera, el Teatre Real de Madrid, la Zarzuela, el Deutsche Oper de Berlín, la Scala de Milà. Per tant, aquí tenim un ampli
1: Picafort, eh?
0: picafort, picafort. I, evidentment, el Gran Teatre del Liceu, on hi va debutar, atenció, amb només 13 anys. I amb només 13 anys
1: Què
0: perquè va ser
1: feia? Quin paper?
0: solista
1: Ah.
0: de l'òpera infantil Brundibár de Hans Krása, que es va interpretar. Anys més tard, el Liceu s'ha convertit en una de les seves grans cases i ha cantat Lucia, ha cantat Norina, Don Pasquale. Per tant, és molt habitual d'aquest teatre. Una de les seves darreres aparicions és en el paper d'Àngelus Novus en l'estrena mundial de Benjamin Aporbou, del compositor i degà de la direcció d'orquestra Antoni Ros Marbà. És una producció que, pels que la vau veure, va comptar amb la direcció escènica d'Anna Ponces.
2: Sí, que la
1: Sí,
2: coneixem
1: a
2: bé
1: més,
2: aquí.
0: La
1: Sí,
0: coneixeu bé
1: sí, sí.
0: aquí. Una direcció escènica, per cert, meravellosa i una música espectacular. I la Serena Sáenz tenia un paper preciós en aquest paper d'Àngelus Novus, i l'òpera acabava justament en una ària seva, que l'escoltarem ara. Per
2: Ara sí
0: tant,
2: que tenim
0: ara
2: música. Ara
0: sí que
2: sí,
0: tenim
2: eh?
0: música, i us proposo escoltar, doncs, aquest final de Benjamin Aporbou, d'Antoni Ros Marbà.

0: La Serena va rebre les primeres lliçons de cant de mans de l'Anna Maria Ullet, una de les grans pedagogues de casa nostra. Més tard també va estudiar al Conservatori del Liceu, la Hans Eisler de Berlín. Ha rebut nombrosíssims premis, que aquí no és el moment de dir-los.
1: No tindríem prou temps.
0: No tindríem prou temps. Però sí que hi havia una cosa que volia destacar, que és que paral·lelament a la seva formació vocal va estudiar ballet i dansa contemporània i, a més, es va formar com a entrenadora de fitness i nutrició.
1: Clar, aquest balanç, jo crec, entre la formació musical i el coneixement del propi cos, no? Que al final no deixa de ser l'eina de treball, trobo que és sí, molt
2: és important.
0: És importantíssim, i a més amb un cantant, que sabeu que clar. El cos és l'eina que està constantment, i a més...
2: Necessites estar en forma.
0: I amb un nivell d'exigència absolut, perquè clar,
1: cantar... Tu com a director què, també, no?
0: Com a director, bé, no parlem, no hem vingut a parlar de mi. No hem vingut a parlar de mi. Però sí que és veritat que, clar, penseu l'exigència mental, psicològica i física,
2: sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: De cantar en un teatre com és el Xarxa de Viena, davant del públic absolutament exigent, no?
2: Per tant, una projecció...
0: Amb una projecció brutal. Sí, sí. Doncs mireu, per si tot això que us he explicat fos poc, l'any passat va publicar el seu primer àlbum, Birds, enregistrat amb la Filarmònica de l'Estat de Transilvània. Birds és una proposta de coloratura lírica inspirada, com diu, evidentment, el mateix títol, amb el món dels ocells. I si us sembla, ara mateix la tornarem a escoltar, però amb un registre totalment diferent. I és que us proposo escoltar Les Oiseaux dans la Charmille, que és l'ària que canta Olímpia dels contes de Hoffmann.
1: Aquesta ària de l'autòmata, oi? Tan coneguda, sí.
0: I, de fet, és un dels rols amb el que ha estat més llargament ovacionat i que cantarà aquesta temporada amb grans teatres. Jo, si us sembla, clar, l'àrea és bastant llarga, llavors, si us sembla, he volgut posar una mica de focs artificials
1: clar
0: i posar
1: sí.
0: La segona part, que és la part on fa les variacions
2: clar.
0: I on desplega absolutament el seu talent innat per aquest repertori. La primera part no és que sigui precisament senzilla, però
1: té un altre tipus de dificultat.
0: Té un altre tipus de dificultat. Escoltem-la.

0: Impressionant, eh?
1: És impressionant.
2: Oh, és
1: tan net, eh? Polida, és afinada, sí, sí. És increïble. Sí, sí. Sí.
3: Doncs quina meravella!
1: Serena Sáenz.
3: Serena Sáenz.
1: Un petit tresor de casa nostra.
3: A veure si
1: petit
3: la podem escoltar tresor. També aquí a casa nostra. També,
0: ens queden Carles Patxón.
3: Ens queden Carles Patxón.
1: Vinga, va, sí, que
3: anem per l'altra mirada.
1: Uns minutets.
3: Tenim uns minutets. Mireu, Carles Patxón va néixer a Navàs i va iniciar la seva formació a l'Escola de Música Mestre Josep Maria Castellà. I hi ha una cosa molt important en el seu desenvolupament musical, que és que va estar molt estretament vinculat a la pràctica vocal, formant part de conjunts com la Polifònica Porreig o el Cor d'Òpera de Sabadell.
1: Sí, la part coral, de fet, jo diria que va estar la coral de la Facultat de Farmàcia.
3: També,
1: per
3: correcte.
1: Tant, dins d'aquesta doble vessant, fins que no acabes de decidir-te a què et dedicaràs, sí. No? Però, sí, sí.
0: Els cors que són una bona pedrera, eh?
3: Són una pedrera preciosa a casa nostra i els hem de reivindicar, i tant. Ell va obtenir el reconeixement de l'escena internacional guanyant concursos com el Noi Estima, el 2022, el concurs de Norvinyes, el concurs internacional de Can Alfredo Kraus, etc, etc, etc, etc, etc, etc. Va també formar part de l'Opera Studio de l'Staatsoper Unter den Linden de Berlín. Ha actuat a grans escenaris com és el Gran Teatre Liceu, el Teatre Real de Madrid, el Palau de les Arts, Opera House de Zúrich, etc, etc.
1: Tots els que vulguis.
3: Exacte, tots els que vulguis. I de fet, parlant amb ell, ell em deia que, clar, el gran personatge que l'ha ajudat a aconseguir tots aquests èxits és el Fígaro. Uh-huh. Del barber...
0: És el que li ha donat projecció.
3: Exacte. El Fígaro del barber de Sevilla. Però no obstant, és un rol que, tot i haver cantat Papageno, tot i haver cantat Don Giovanni, tot i haver cantat el conte Alma Viva, és un rol que encara no li ha arribat i que desitja amb totes les seves ganes. O sigui que aquí fem una
1: fer
3: crida...
1: Completa,
3: fem
1: clar
3: una
1: que
3: crida,
1: sí.
3: A fer el personatge de Fígaro. Si us sembla, escoltarem un fragment d'aquest Fígaro a la final... de fet, és una gravació en directe,
0: sí,
3: de la final dels Noi Estima, que ell mateix va guanyar el 2022. Així que, escoltem-lo. Largo al factotum.
4: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, ehi, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta.
1: Quin timbre més bonic que té en Carles Patxón, i que bé que canta, que
0: agrada,
1: largo el factotum, eh?
3: Sí, i quina dicció, eh?
0: Sí, molt clara.
1: És una de les molt parts clara. Més difícils d'aquesta àrea, està clar?
3: Sí, sí, sí. Doncs aquesta dicció claríssima, clar, també està aplicada, ell també... canta molta cançó, canta lit, canta cançó catalana, i de fet l'any passat també va presentar, igual que la Serena, el seu àlbum debut, que porta per títol Enyorança, sí, amb la pianista Berta Brull, dedicat a la cançó catalana contemporània. I d'aquest treball, si us sembla, us proposo escoltar el Memento, un poema de Federico García Lorca, musicat magistralment per Miquel Ortega.

0: Això que sona és preciós, Miquel. I el que farem serà donar-te les gràcies per aquesta secció que ens has portat avui.
1: Aquesta subsecció.
0: Subsecció dintre de la secció.
2: Amb títol ja, eh?
1: Exacte, digue'l.
2: Dues mirades d'avui.
1: Ah, m'agrada.
0: Doncs mira, i tornarem d'aquí 15 dies, però no marxis perquè ja tanquem la paradeta.
1: Sí, doncs sí, demà hi tornarem al punt de les 8, com sempre, fins a les 11, i amb les seccions d'en Xavier Cervera, que ens acostarà la música de cinema, i un nou col·laborador que encara no s'ha estrenat, en Joan Bosoms.
0: El que ens quedava per estrenar en Joan Bosoms amb una secció que ha titulat La veu del patrimoni. Jo crec que no us la podeu perdre.
1: I l'entrevista que arribarà a la segona hora, aproximadament a 9:45, amb la Gemma Carreras.
0: Perfecte, doncs que tingueu molt bon dia i us esperem demà a partir de les 8 aquí a Catalunya.

0: Ja, música.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al nord-est d'Eslovènia, fins a la ciutat de Radovlika, que és a mitja hora més o menys de Ljubljana, i a tocar de Bled, és a dir, que som a l'Alta Carniola, molt a prop dels Alps Julians. En aquesta ciutat petita, Radovlika, medieval, amb un nucli històric molt ben conservat i que cada estiu es converteix en un punt de trobada per a la música antiga. És aquí on es fa el Festival de Radovlika. El 2025, el moment del concert que us oferim avui, arribaia a la seva 43a edició. És un festival que intenta recuperar sempre repertori poc freqüent, una programació artística que prepara des de fa 19 anys el músic eslové Domen Marinčić, el clavecinista i viola de gamba responsable del concert que sentirem avui, en què sota la direcció de Marinčić s'hi interpretarà l'oratori de Santa Agnès de Bernardo Pasquini. Per tant, ens n'anem cap a Roma a la segona meitat del segle XVII. Pasquini va morir l'any 1710. En aquell inici de segle XVIII és quan Händel, per exemple, va visitar Roma. Doncs avui sentirem aquest oratori, música composta durant la dècada dels 70 del segle XVII, música italiana que va gravar la ràdio-televisió eslovena l'agost del 2025. Aquest és l'enregistrament que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Avui, durant aquest concert, sentirem una obra de gairebé una hora i tres quarts. És un oratori extens, aquest de Bernardo Pasquini, una obra que s'interpreta molt poc sovint, una obra pràcticament desconeguda. Un oratori que ens trasllada fins a la Roma de finals del segle XVII, una ciutat en què l'Església i les grans famílies aristocràtiques exercien un enorme poder sobre la vida cultural. I és en aquest context que apareix Bernardo Pasquini, que havia nascut a la Toscana l'any 1637 i que es va instal·lar a Roma des de molt jove. Pasquini va ser organista, va ser clavecinista, va ser compositor, va treballar per alguns dels principals mecenes romans i durant els anys 70 i 80 del segle XVII, els seus oratoris van sonar en institucions i palaus vinculats a famílies influents, com per exemple els Borghese o els Pamfili. I precisament un Pamfili, Benedetto Pamfili, és qui va proporcionar el text d'aquest oratori que sentirem avui, l'oratori de Santa Agnès. Benedetto Pamfili va ser un cardenal molt influent quan va escriure aquest text per a Pasquini. Encara li faltava una mica poquet per a ser cardenal. Benedetto Pamfili també era poeta i un gran aficionat a la música i com que pertanyia a una de les famílies més poderoses de Roma, va poder exercir influència, per exemple, en Händel. Doncs l'argument que va escollir per aquest oratori és el de Santa Agnès, que és una jove cristiana romana que la tradició situa amb només 12 o 13 anys

El moment del martiri, aquest martiri pel rebuig de casar amb qui se li proposaia i per mantenir fidelitat a Déu, per mantenir fidelitat a la seva virginitat, doncs aquest és el motiu que porta a les flames, segons una tradició, o a ser decapitada Santa Agnès, la protagonista de l'obra que sentirem avui, aquest oratori en dues parts de Bernardo Pasquini, una obra composta l'any 1678. I els intèrprets són Nicolina Hrach i Stephanie True, sopranos, Terry Way, contratenor, Jacob Lawrence, tenor, i Sergio Floresti, baix. Canten amb l'orquestra barroca del Festival de Radovlica i dirigeix Domen Marinchik. Interpreten l'oratori Santa Agnès de Bernardo Pasquini.

Avui a Catalunya Música us hi hem ofert una obra que s'interpreta molt poc sovint, un oratori en dues parts que ens situa a les últimes dècades del segle XVII a Roma, en un moment en què l'oratori es convertia en un dels grans espais d'experimentació del llenguatge musical barroc. Aquest oratori que hem sentit avui porta per títol Santa Agnès. Ella n'és la protagonista, aquesta nena de 12-13 anys que va sofrir

0: el martiri, no es va voler casar, va voler mantenir la seva fidelitat a Déu, i Benedetto Pamphili va escriure a partir d'aquí el llibret d'aquest oratori. Benedetto Pamphili era un dels personatges influents d'aquella Roma. Al cap de poc d'escriure aquesta òpera es va convertir en cardenal, un cardenal que més tard, a l'inici del segle XVIII, va tenir ocasió de conèixer, per exemple, Händel, formava part del cercle d'Arcangelo Corelli i era present en aquella Roma en què l'aristocràcia i l'Església eren el mecenatge del qual en sorgia la música. Esplèndida d'aquell final de segle XVII, la que han pogut sentir avui aquest oratori en dues parts, Santa Agnès, de Bernardo Pasquini, que han interpretat Nicolina Harak i Stephanie True, sopranos, Terry Way, contratenor, Jacob Lawrence, tenor, i Sergio Foresti, baix. Han cantat amb l'orquestra barroca del Festival de Radovlica sota la direcció de Domen Marinchik. Han interpretat música de Pasquini, que era un compositor toscà, clavecinista, organista, també nascut el 1637 i que va morir just quan començava el segle XVIII, l'any 1710. Ell és l'autor que va triar en aquesta ocasió Marinchik per a interpretar el Festival de Radovlica, un festival que artísticament dirigeix ell des de fa gairebé 20 anys. En aquest cas, hem sentit un dels concerts de la 43a edició d'aquest festival, la que se celebraia el 2021. Aquest concert es va fer al mes d'agost, el va gravar la ràdio televisió eslovena i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, encara us proposem de sentir més música d'aquell final de segle XVII, música d'un contemporani de Pasquini, però austríac, Heinrich Ignaz Franz von Weber. D'ell ara en sentirem La Resurrecció, que és una de les seues sonates del Rosari. La versió és de Le Veilleur de Nuit, dirigix Alice Pierlot.

Aquesta era una de les sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Weber, La Resurrecció, en versió de L'Éveilleur de Nuit, sota la direcció d'Alice Pierlot.

0: Catalunya Música.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pogués ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
4: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana l'estem dedicant íntegrament a Dmitri Xostakóvitx, ja que volem commemorar el seu 20è aniversari del seu naixement.
2: Exacte, i per això hem triat 5 obres que poden servir-nos per entendre de manera global la manera de compondre i com la música va ser un canal d'expressió pel compositor.
1: Al llarg de la setmana hem pogut conèixer la Sinfonia número 5 i el Quartet de Corda número 8, dues obres molt diferents. La primera com a resposta a la repressió de Stalin i la segona com una manera d'explorar el seu món interior.
2: Doncs bé, avui ens fixarem en una sinfonia que va compondre just després de la mort de Stalin. Voleu saber quina és? Doncs no marxeu, que comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Com us podeu imaginar, l'obra que hem triat per avui no és la que estem escoltant ara mateix de fons, que és la cinquena. Hem pensat en la desena i ara entendreu el perquè.
1: Doncs sí, la Sinfonia número 10 en mi menor, opus 93, és una de les obres més importants de la maduresa de Xostakóvitx. De fet, va ser estrenada a Leningrad el desembre de 1953, dirigida per Yevgeny Mravinsky, el mateix director que havia estrenat precisament la cinquena sinfonia 16 anys abans.
0: Entre totes dues obres, però, hi ha una diferència històrica, doncs, important.
1: Sí,
0: Stalin havia mort al març d'aquell mateix any. Per això, la desena s'ha interpretat sovint com una reflexió sobre els anys de l'estalinisme i sobre l'experiència personal de Xostakóvitx durant aquell període. Com passa moltes vegades amb la seva música, és millor no buscar-hi un programa concret, perquè algunes de les interpretacions que coneixem provenen de testimonis que ho qüestionen. Ara bé, el que és important entendre per entendre la seva música és, bàsicament, el context.
1: Doncs sí. La sinfonia, anem a analitzar-la una miqueta, la sinfonia té quatre moviments i comença amb un moderato, aquest.

0: Aquest que escoltem és el primer moviment, Moderato, de la desena de Xostakóvitx, que és molt extens. De fet, si comptem en minuts, podríem dir que és gairebé la meitat de l'obra. És llarguíssim, aquest primer moviment. És una música, no cal ni dir-ho, fosca, introspectiva, que es construeix lentament a partir de pocs materials. És molt de Xostakóvitx. A partir d'idees petites, va creant idees enormes. Clar, perquè l'orquestra va acumulant tensió fins a arribar a grans clímax, com podrem percebre.
1: Aquí és fàcil, jo crec, tornar, i dic tornar, tot i que avui encara no n'hem fet esment, però a d'altres programes sí, tornar a pensar en Mahler,
0: sí,
1: no? Una de les influències més importants de Xostakóvitx. Com en moltes sinfonies de Mahler, els moviments no semblen tenir pressa per arribar enlloc, sinó que les idees van creixent, a poc a poc, es van transformant, es van acumulant. També hi podem trobar alguna relació amb el largo de la cinquena sinfonia, que escoltàvem fa un moment, sobretot en la manera d'alternar grans masses orquestrals amb veus individuals dels instruments de vent.
0: I així arribem ja al segon moviment.

0: I som en el món dels contrastos de Xostakovic, perquè si us hi fixeu, aquest segon moviment, aquest alegro, és tot el contrari. És molt breu, dura només uns 4 minuts i concentra una enorme quantitat d'energia. L'orquestra avança pràcticament sense descans, amb ritmes molt marcats, amb presència important dels metalls i la percussió i un caràcter agressiu, no, Pedro, que contrasta completament amb el primer moviment, una música molt de cinema.
1: Molt.
0: Molt pel·liculera.
1: Absolutament, sí. Hem de recordar que Xostakovich va compondre bandes sonores.
0: Sí, és veritat.
1: Vull dir que el món del cinema no està tan lluny.
0: Va morir l'any 75.
1: Clar, imagina't. Clar. Sí. Tradicionalment s'ha dit que aquest Allegro és un retrat musical. De qui podria ser amb aquesta agressivitat? Doncs Stalin.
0: Exacte.
1: Sí. La idea prové sobretot de les memòries atribuïdes a Xostakovich. Atribuïdes que no se sap ben bé, si l'autenticitat de les quals doncs, ha estat molt, molt discutida. Són unes memòries publicades per Solomon Volkov. Per tant, jo no afirmaria exactament que Xostakovich volgués representar literalment
0: Stalin.
1: És una
0: de les teories.
1: Exacte. El que sí que podem escoltar, home, que això està clar perquè és una evidència, és la música que és especialment violenta i mecànica, no?
0: És un recurs que ja coneixem d'altres obres de Xostakovich. A la cinquena sinfonia hi havia aquella gran marxa del primer moviment, sí, que recordareu, no?, que anava creixent fins a dominar l'orquestra.
1: A la setena,
0: Leningrad, també vam escoltar el primer moviment, aquell famós crescendo construït a partir de la repetició d'un mateix tema.
1: Sí.
0: O el segon moviment del quartet número 8, on apareix una energia igualment frenètica.
1: Exacte, sí. Com bé sabeu, perquè ja ho hem comentat al llarg de la setmana, Xostakovich utilitza sovint la repetició, allò fins a l'extenuació, eh? I el ritme, a més, per crear aquesta sensació de força imparable. I ara anem al tercer moviment.

0: Aquest tercer moviment alegreto ens porta a un ambient, de nou, completament diferent.
1: Espero que els nostres oients hagin escoltat el programa anterior.
0: És clau per entendre el que està passant ara, no?
1: I si no, pareu ara mateix...
0: Exacte, aneu al podcast.
1: I aneu al podcast i escolteu el programa d'ahir.
0: catmusica.cat/homesclàssics. El que escoltem ara, una música, podríem dir, respecte al moviment anterior, més estranya, irònica, i fins i tot un punt nocturn, però té una importància especial perquè això és Shostakovich i introdueix de nou, clarament, el motiu aquest DSCH, que són les notes, recorda-m'ho.
1: Re, mi bemoll, do, si, natural.
0: Que ja havíem trobat el quartet número 8, el programa anterior, de fet, el Pedro ho va explicar assegut al piano.
1: Exacte, sí, sí. Si us recordeu, són aquestes notes, les que he cantat, fatal com sempre canto, que justament en la nomenclatura alemanya corresponen amb això, a la D, S, es, o sigui, E-S, es, re, mi bemoll, do i si natural. Aquestes inicials de Dmitri Shostakovich, escrit en alemany.
0: Exacte. Per tant, Shostakovich torna a introduir el seu propi nom dins de la seva música.
1: Sí, de totes maneres, es veu que li va agradar això de fer missatges musicals amb el nom de les notes, perquè també introdueix un motiu que fa la trompa, amb les notes mi, la, mi, re, la. Sí? Mi, la, mi, re, la, que precisament permeten construir el nom d'Elmira, no? I fan referència a Elmira Nazirova, una jove pianista i compositora, doncs amb qui Shostakovich mantenia en aquells anys una intensa correspondència.
0: Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions i segur que Elmira, si era músic, en tenia
1: que allà...
0: Parlaven d'ella.
1: Sí, i sobretot si els motius es van combinant entre el DSCH i el Mira.
0: Clar. De fet, el moviment acaba convertint-se...
1: Passa alguna cosa, no?
0: Clar, com dèiem, aquest moviment acaba convertint-se en una mena de joc entre aquests dos motius, el de Shostakovich, DSCH, i el de El Mira. Per tant, el que dèiem, que cadascú entregui les seves pròpies conclusions.
1: El cas, en l'obra de Shostakovich, el tema DSCH acabarà convertint-se en una de les marques més reconeixibles de la seva música, especialment, doncs, com vam explicar ahir, amb obres tan personals, clar, el quartet número 8 és que surt per tot arreu, aquest
0: no para.
1: Remido, sí, eh? Sí, sí. Però amb aquesta sinfonia, doncs, clar, surt aquí i realment qui hagi escoltat el quartet dirà, doncs mira...
0: Connecta.
1: I connecta. Però ara anem al quart moviment.

0: La veritat, Albert, és que jo no recordo si, perquè ara no tinc la dada, si aquest remit o si la primera vegada que l'utilitza Shostakovich és amb aquesta desena sinfonia.
1: Ostres.
0: No ho sé, és igual.
1: Estic greu, segur que no, però...
0: En tot cas, el programa anterior que explicàvem aquest motiu,
1: el quartet,
0: el quartet és de l'any 60, és de 7 anys després.
1: Sí.
0: I està clar que jo crec que ell mateix se n'adona que és un tema que li funciona molt bé i que el quartet l'utilitza moltes vegades.
1: I
0: no?
1: També hem de tenir en compte el que dèiem al programa anterior, crec que ho dèiem, no? Que en el món sinfònic és el Shostakovich públic, en el món de la música de cambra, com els seus quartets, és el Shostakovich privat. Mm. I és on es despulla més.
0: Tot i que jo crec que el Shostakovich públic posa missatges subliminals per qui ho entengui.
1: Clar.
0: Com la seva famosa Elmira.
1: Exacte. Exacte. Aquest quart moviment, que és el que estem escoltant ara mateix de fons, el que estem escoltant comença lentament amb una introducció en què diversos instruments de vent van apareixent gairebé com a solistes. Després arriba un allegro molt més lleuger i mogut, fins i tot amb moments que recorden el Shostakovich, podríem dir, més humorístic o sarcàstic.
0: Poc a poc, però, doncs reapareixen elements més agressius i també torna aquest motiu de SSH a la part final de la sinfonia. Aquestes quatre notes adquireixen cada vegada més protagonisme fins que acaben formant part de la mateixa conclusió de l'obra. És una passada perquè, de sobte, els metalls apareixen fent el re, mi, do, si, com cridant. Eh? És una passada.
1: I aquest final és especialment rellevant si el comparem amb el de la seva cinquena sinfonia.

0: Quina fortalesa, eh? Aquest és el final, el cinquè moviment de la cinquena Xostakovich que tenim ara mateix de fons, que acaba, com us hem explicat al llarg de la setmana, amb aquesta gran afirmació en re major, espectacular, però ambigua, perquè mai no queda del tot clar si aquella alegria és espontània o forçada. A la desena, en canvi, Xostakovich evita aquest tipus de gran final heroic i dona el protagonisme a les seves sigles, aquest DSCH que hem anat comentant.
1: També jo crec que és interessant, com fèiem abans, comparar-ho amb el quartet número 8. Clar, allà el mateix motiu apareix, podríem dir, obsessivament, no?, dins d'una obra plena de citacions autobiogràfiques, que acaba desapareixent lentament, però és que, a més, apareix en moltes formes, no? Comença d'una manera lenta, després...
0: Sí, sí.
1: Aquest... Mira,
0: salvant les distàncies, i entenem-nos, és com un leitmotiv wagnerià.
1: Sí.
0: Que té una manera, inicialment, però Wagner el va modulant en funció dels interessos de cada moment. Doncs Xostakovich fa exactament el mateix.
1: Bueno, i vols dir que no es presenta el mateix Xostakovich amb moltes cares? Perquè totes les persones tenim moltes cares, no?
0: Absolutament.
1: És així. En tot cas, a la desena no passa com amb la vuitena, que el motiu surt per tot arreu, a la vuitena, vull dir, al quartet número 8, sí. Perdó, sinó que a la desena...

0: gent, en canvi, aquest DSCH, jo diria que té un caràcter molt més afirmatiu, no? O sigui, que fa que la sinfonia es tanqui amb molta energia, no?
1: Clar, això ens podia portar la temptació de voler pensar, perquè recordem que aquesta sinfonia, la 10, està molt vinculada amb la mort de Stalin. Podríem arribar a pensar o interpretar, no, que el final d'aquesta sinfonia és una declaració política, com una victòria personal sobre Stalin.
0: Si més no, el va sobreviure, no?
1: Això no hi ha dubtes.
0: No com Prokófiev.
1: Clar, no, exacte. Però en aquest cas sí. I en aquest cas és significatiu que en una sinfonia escrita precisament l'any de la mort de Stalin, Xostakovich decidís donar tanta importància a un motiu que representa musicalment el seu propi nom, del plan dient, jo sí, jo estic aquí,
0: exacte,
1: tu ja no.
0: Exacte, sí. La desena és, per tant, doncs una obra molt útil, per entendre el Xostakovich, però Xostakovich més madur, no? Hi trobem doncs molts dels elements que ja hem vist en altres obres, els grans moviments lents introspectius, però també la violència rítmica, el sarcasme, marca de la casa.
1: 100%.
0: La influència de Mahler.
1: Una altra marca claríssima.
0: I que Mahler també és un cert sarcàstic,
1: sí,
0: un punt sarcàstic.
1: Això, sí.
0: I sobretot aquest ús d'aquest motiu de SCH com a referència directa amb ell mateix.
1: I si venim de la cinquena sinfonia i del quartet número 8, que han sigut els dos programes que han precedit a aquest, que recordem, podeu recuperar si no els heu escoltat al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics, la desena ens permet reconèixer aquests elements i veure com Xostakovich els reutilitza, però no per això és un compositor previsible o repetitiu,
0: no,
1: sinó que canvia de context i els hi dona, per tant, un nou valor, i això ho fa al llarg de la seva obra. I, de fet, ara hi pensava també, no? I trobem molt, de forma molt, molt evident aquesta connexió amb Mahler. No vol dir que el copiï, no vol dir que sigui una rèplica de Mahler, no. Xostakovich té una identitat pròpia remarcadíssima, o sigui, no hi ha dubte de qui és ell.
0: I, a més, la força de la seva música i juga també la força de la seva instrumentació i de l'instrumentació que té l'orquestra. Si te'n recordes del programa anterior, parlàvem de que el quartet sonava amb una sinfonia perquè era música molt densa, però imagina't si amb aquesta música densa que té, que aconsegueix amb tota la corda, i afegeixes tots els metalls, totes les fustes, tota la percussió, és que, clar, ho multipliques per mil, no?
1: Clar,
0: aquesta força, aquesta ambigüitat de Xostakovich li ajuda també el color orquestral.
1: Insisteixo, escoltar música com la de Xostakovich, però música en general sinfònica o de cambra per la ràdio ens pot arribar a confondre, perquè malgrat un quartet de corda sigui molt bo, com és el quartet Casals que escoltàvem al programa anterior, mai tindrà el volum d'una orquestra. Però en canvi a la ràdio, o si escolteu a casa amb un disc, ens enganya, perquè nosaltres modulem el volum en funció de com ho volem escoltar. En canvi, en una versió en directe notaríem una diferència brutal de l'impacte i la vibració d'una sinfonia de Xostakovich o un quartet de corda de Xostakovich, perquè la vibració és molt diferent pel volum d'instruments que hi participen. Però en tot cas, la genialitat del compositor hi és sempre allà.
0: Absolutament. I dit això, anem a l'audició.
1: Som-hi.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Xostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una miqueta més de música. Bé, o molta més música.
1: Molta més música m'agrada, sí.
0: Perquè us proposem escoltar doncs un bon fragment de la Sinfonia número 10 en mi menor, opus 93, de Dmitri Xostakovich.
1: L'escoltarem a la versió interpretada per Jean-Andrea Noseda, dirigint la Filarmònica de Londres.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Quin final més espectacular, apostoflant tot.
2: Final Shostakovich. Acabem d'escoltar el final de la Sinfonia número 10 en mi menor, opus 93 de Dmitri Shostakovich, en la versió interpretada per Jean Andrea Noseda, dirigint la Filarmònica de Londres. Marxem, però tornarem demà a l'una del migdia, aquí a Catalunya Música, amb més Dmitri Shostakovich.
1: Toules i el control tècnic Olga Carrús de la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu,
3: a casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten

0: casa semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
2: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
2: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
2: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Marc Díaz, director de cor i organista. A la llista de recomanacions musicals d'avui, li preguntarem a Marc Díaz què és el que fa que un cor deixi una empremta inesborrable. Comencem.
2: Hola, sóc Marc Díaz, director de cor i organista, i aquesta és la llista de música de la que més m'ha agradat i més m'ha obsessionat al llarg de la meva vida. La llista del dimecres comença amb la música que vaig viure, diguem, en la meva etapa d'estudis superiors, tant a l'ESMUC com a Estocolm, i comença amb una peça que ha estat de les que més m'ha impactat o que té relació amb, potser amb el concert que més m'ha impactat a la meva vida, que és el que va fer el Cor Monteverdi amb el John Eliot Gardiner a l'Auditori el març del 2013, en el qual va fer la missa en si menor de Bach. Jo vaig anar a aquest concert, crec que tenia 19 anys, tot just, i vaig anar també una mica de casualitat. Me'n recordo molt, molt, molt del dia que vam anar d'excursió amb els amics i vaig arribar a Barcelona, vam arribar més o menys d'hora i ja vaig comprar entrades. Per mi va ser un descobriment bestial, tant pel que fa... La missa en si ja l'havia escoltat alguna vegada en directe, però sobretot pel que fa a descobrir la importància que pot tenir, diguem, una versió musical o com una versió, diguem, pot canviar la teva percepció d'una obra. Perquè justament això, la missa en si ja l'havia escoltat i bones versions, a més, en directe, però no m'havia produït aquell impacte. I recordo molt, especialment al final del concert, que justament és la peça que he seleccionat, el Dona Nobis Pacem, de la missa en si menor, que també el disc ja ho fa, vaja, la versió que sentirem, que comença amb una cosa molt, molt, molt, molt piano, i tot el moviment, que són d'aquests 3 minuts, 4, va fent un crescendo molt gradual, fins que al final, quan entren ja les trompetes, acaba sent molt, molt, molt apoteòsic, molt, molt ple, molt solemne. I recordo, i de fet, hi ha gent que també va a aquest concert, que al final del concert es va fer un silenci i que poques vegades passa, no? Perquè la gent té tendència, no, a tirar-se a aplaudir, que es pensen que fan un favor, i jo crec que no, que el fet que hi hagi uns segons de silenci al final d'un concert és senyal que l'escolta del públic, no, ha estat molt, molt atenta i amb molta emoció. I en aquest concert va passar, a mi em va impactar moltíssim. No havia estat un concert que em produís l'emoció que em va produir aquell concert de la missa en si menor de Bach a l'Auditori de Barcelona.

La llista del dimecres segueix amb una peça coral contemporània que es diu The Lamb, de John Tavener, que l'he posat per dos motius. Primer, perquè és una peça realment que amb molt pocs elements genera un gran impacte en l'oient, però també per un altre tema que a la meva vida és important a partir d'aquest moment, que és que aquesta peça coral forma part d'una banda sonora d'aquesta pel·lícula, La gran bellesa, diguem, del,

del Sorrentino. Va ser justament la primera pel·lícula que jo vaig anar a veure al cinema sol, me'n recordo, que la vaig encertar bastant de ple. A partir d'aquell moment, això és finals del 2013, va ser una afició que m'ha acompanyat fins ara, d'anar bastant sovint al cinema. En aquell moment jo estava a casa dels meus avis, a Barcelona, estudiant a l'ESMUC, i allà no hi havia internet, no hi havia, que això ara també sembla impensable. Però llavors, la cosa que tenia més a l'abast, diguem, per canviar d'ambient, era anar al cinema. I a partir d'aquell moment hi vaig començar a anar bastant assiduament, allò... Sí, dos cops per setmana, en alguns casos. Primer perquè era la primera pel·lícula que vaig veure sol, que a més té una gran banda sonora, tant pel que fa música coral com sinfònica, i aquesta peça la vaig descobrir veient aquesta pel·lícula, com també per la música en si, que és una gran obra, aquesta de l'Am de John Tavener.

La llista de dimecres segueix amb una peça també de les que més m'ha impactat a la meva vida, que és el Versa Est in Luctum de Alonso Lobo, que això és una peça que descobreixo cap al final de la carrera de direcció. Jo vaig dirigir com a concert final el Requiem de Thomas Just de Victoria, que ja veiem el primer dia, diguem que és potser el meu compositor preferit i és com la gran obra d'aquest compositor. Però hi ha un disc d'aquest Requiem en el que també s'inclou aquest Versa Est de Alonso Lobo, que és una mica més o menys coetani de Victoria, una mica, vaja, va néixer uns anys més tard, i és una peça absolutament increïble. No sé què li va passar a Lobo, però com aquesta peça hi ha molt poques coses. Una peça a 6 veus, també molt serena, però per ser del Renaixement té unes harmonies, sobretot cap al final, molt punyents, que sents realment que són expressives, que transmeten aquest dolor. La Versa Est és com un motet, diguem, d'una missa de difunts. Crec que és el text és de Job. És una peça que vaig escoltar molt compulsivament en aquells anys, 2015-2016, molt impactant.

Com deia abans, jo vaig fer les proves a l'ESMUC de fer tant d'orga com de direcció de cor, perquè no ho tenia clar. O sigui, vaig entrar a les dues coses, però vaig triar començar la carrera d'orga, de fet. Però el que passa és que al cap de 2 o 3 mesos ja tenia clar que no, vaja, que l'orga m'agradava, però no tant. Però això em va servir per descobrir també quins professors hi havia de direcció de cor a l'ESMUC, perquè com que ja cantava, doncs participava als cors pilots, o sigui, als cors que els estudiants de direcció dirigeixen de pràctiques. I allà vaig conèixer el Josep Vila, també el Johan Duig, i vaig tenir molt clar que l'any següent, diguem, faria les proves una altra vegada per fer els estudis de direcció de cor i que estudiaria amb el Josep Vila, perquè jo quan el veia fer classes amb el cor pilot em semblava un professor extraordinari, molt, molt, molt metòdic, molt ordenat, amb les coses molt clares. Un cop vaig tornar a entrar a direcció, vaig fer 2 anys amb el Josep Vila, 2 anys amb el Johan Duig, i realment sento que el 80-90% del que sé com a director ho vaig aprendre aquells 2 anys amb el Josep Vila. Tot el fet de dir les coses clares, ben dites, treballar ordenadament,

Doncs la llista de dimecres segueix ja situats a Estocolm, on vaig fer el màster de direcció, i amb una peça que també és molt, molt coneguda, però que vaja, no per això té perquè ser menys valuosa per un, que és la pavana per un infant difunt de Ravel, la versió per piano en aquest cas. I també és una peça que en aquell moment em vaig escoltar moltíssim. A més, a Estocolm, a diferència de Barcelona, caminava més, diguem, per anar a l'escola. Aquí anava més amb moto o jo què sé. I allà sí que caminava més, escoltava més música caminant o també escoltava molt la ràdio. I aquesta peça, sobretot al començament d'estar a Estocolm, que també m'havia no canviava de país, m'havia de situar una mica. Ostres, quan sortia de l'escola o de casa i caminava i em posava això, també em transportava allà on volia. I sobretot al començament, que això és la tardor del 17, m'ho vaig escoltar moltíssim. De fet, escoltàvem això, de música escoltava molt això, i per la ràdio també és tot el moment d'àlgid del procés, no? Del primer d'octubre, després el judici. Jo tinc el record de, quan estava a Estocolm, justament, d'escoltar molt música com aquesta de Ravel, i per altra banda, escoltar molt per la ràdio, més endavant, tot el judici i tot això, que també era una manera d'estar molt... Estava a Suècia, però també estava molt connectat també amb el que passava a Catalunya. Però són dues coses que recordo moltíssim, escoltar caminant per Estocolm aquells dos anys.

Doncs la llista del dimecres acaba amb una peça també extraordinària, Lord, Let Me Know My End, que és la sisena de les Songs of Farewell de Parry. És la sisena d'aquestes cançons, diguem, de comiat, que de fet Parry ho escriu durant la Primera Guerra Mundial, bastant afectat perquè molts alumnes seus, per exemple, estaven morint al front de la guerra, però també, ell no ho sabia, pobre, però justament també van ser les seves últimes composicions perquè ell mor el 18 i, de fet, aquesta peça última, jo diria que no la va sentir estrenada en vida, les altres cinc sí. Són peces corals, a capella, de les millors que hi ha de començaments del segle XX, i aquesta en concret, que és llarga, que és a doble cor. Cada peça, diguem, de les sis té més veus, és més llarga, i aquesta sisena és extraordinària. I això, me'n recordo molt d'un viatge de 10 minuts, no?, de casa al metro, posar-me aquesta peça i arribar amb el final que té, que és molt, molt, molt, vaja, impactant, doncs arribar realment commogut escoltant aquestes peces.

Sí, de fet, jo vaig a Estocolm no ben bé per recomanació del Josep Vila, però sí perquè havia conegut de la seva pròpia, diguem, la seva experiència. Ell va conèixer l'Erik Eriksson, el gran director coral suec, cap als anys 90, i per ell també va ser un impacte molt gran a la seva... Ell ja treballava com a director i ens va explicar que li va impactar molt quan treballava l'Erik Eriksson, que potser és un dels grans directors de cor del segle XX. I justament per això doncs, jo vaig tenir la curiositat per conèixer aquest món coral suec. Bàsicament, ell el que va passar als anys 60, més o menys, gràcies a figures com l'Erik Eriksson, és que va haver-hi com un gran desenvolupament de la música coral, sobretot pel que fa a l'enfocament de la música contemporània coral, que va començar a sorgir doncs, noves escoles de compositors. Això va fer que s'haguessin de crear nous mètodes també de llenguatge perquè la gent també pogués llegir aquella nova música contemporània, que això hi ha mètodes, el modus novus, el modus vetus, que tot això ve de l'escola d'Estocolm on vaig estudiar. I allà, bàsicament, el que succeeix és que hi ha un nivell coral, sigui quin sigui el nivell del cor, que és molt, molt gran a nivell d'afinació, d'empàs, de domini de la fonètica dels idiomes, per exemple. Qualsevol cor, per amateur que sigui, té ja solucionades de base per la seva educació doncs, a tots aquests temes d'afinació, d'empàs, d'anar junts, que aquí encara no ho tenim. Llavors, això fa

que allà es puguin dedicar, diguem, altres coses més concretes del treball, més específiques, que potser és el que em vaig endur de l'experiència a Estocolm, tant una visió diferent de la música coral com el fet de poder treballar, doncs, més concretament, més específicament, temes que van més enllà de lo bàsic d'anar junts, d'afinar, de tot això.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cererols. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença el tercer capítol d'aquest Sincronies, aquesta setmana dedicada a l'any 1816. Hem volgut viatjar dos segles llargs enrere per escoltar obres de compositors ben diversos que estaven ben actius durant aquest any: Gioachino Rossini, Beethoven, Schubert, Donizetti, Hummel, Cherubini, Moscheles, Weber, Ludwig Spohr, Onslow i tants i tants altres. De fet, ja us avancem que li haurem de dedicar 5 capítols més en aquest any, el 1816, per escoltar les obres que ens han quedat al tinter, sobretot música de Franz Schubert i d'altres compositors no tan coneguts que són realment molt apreciables: Dvořák, Spohr, Moscheles, Onslow. De debò que val la pena descobrir la música d'aquests compositors i, evidentment, contextualitzar-la i explicar-vos totes les vicissituds des del punt de vista històric, social, polític, bèl·lic, artístic i científic que va envoltar tota la creació d'aquests compositors. Comencem!
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: Avui, però, li dedicarem el nostre temps a dos compositors que no són gaire habituals en la nostra programació. Johann Nepomuk Hummel, de qui escoltarem un concert per a piano preciós, de debò, no us el perdeu. A més, la història d'aquest compositor és molt interessant. I també sentirem música de Luigi Cherubini. Aquí farem una petita selecció. De fet, escoltarem només un fragment del seu Requiem en do menor, una obra que dura gairebé 3/4 d'hora, de la qual n'escoltarem un tastet. Escoltarem concretament el Dies Irae, que conté tots els textos més rellevants d'aquesta primera part de la missa de difunts, que arriba fins al Lacrimosa i que va ser compost amb motiu de l'aniversari just dels 24 anys de la decapitació de Lluís XVI. Efectivament, el 1816 van voler recordar la mort tràgica i dramàtica del que havia estat el monarca durant el segle XVIII, Lluís XVI, i ho van fer a través d'una obra musical de grans dimensions, el Requiem de Cherubini. Avui us en parlarem i n'escoltarem un tastet. De fet, sona així.

Estem escoltant fragments del Rèquiem de Luigi Cherubini. Aquest no és precisament el que sentirem sencer, que dura aproximadament uns 10 minuts. Estem sentint altres parts, altres fragments d'aquesta obra simfònico-coral que va compondre Luigi Cherubini. Mentrestant, us parlem i us fem 5 cèntims dels fets històrics que van tenir lloc aquest 1816, esdeveniments com, per exemple, el 8 de gener, Sophie Germain es converteix en la primera dona a guanyar un premi de l'Acadèmia de Ciències de París, gràcies a un article que va escriure, un article científic sobre l'elasticitat dels cossos. Sophie Germain, la primera dona a guanyar aquest premi. El dia 12 de gener, França decreta l'expulsió definitiva de la família Bonaparte del país, déu-n'hi-do. De fet, a França consideraven perillosa la família de Napoleó i es va aprovar una llei per la qual tots els parents de Napoleó Bonaparte havien d'abandonar el país. 30 de gener, l'Església Catòlica emet un breu apostòlic, Et si longissimo terrarum, que condemnava totes les rebel·lions per l'emancipació i per la independència, l'alliberament dels països de Sud-amèrica i Centroamèrica de la corona espanyola. Recordem que estem en aquestes primeres dècades del segle XIX, quan gairebé una quinzena de països s'independitzen de la corona espanyola, que perd totes aquestes posicions al Nou Món. Un dels països que obté la seva independència és precisament Argentina. Us en parlarem.

El 13 de febrer es produeix un incendi demolidor devastador a Nàpols. I sabeu què crema? Doncs ni més ni menys que el Teatre San Carlo, el teatre d'òpera que hi havia a Nàpols i que tenia una tradició extraordinària, on havia treballat i estrenat algunes obres també Gioachino Rossini. El Teatre San Carlo va quedar completament destruït per un incendi. Per cert, sapigueu que l'endemà ja s'hi van posar a la reconstrucció i en qüestió d'un any el van acabar posant en funcionament novament, de manera que van anar molt més de pressa que no pas aquests teatres que s'han cremat més recentment en ple segle XX. Curiós, el Teatre San Carlo de Nàpols actualment és el teatre més antic del món en funcionament. Doncs bé, es va cremar entre el 13 i el 14 de febrer. És per aquesta raó que Gioachino Rossini va haver d'estrenar la seva òpera còmica Il Barbiere di Siviglia a Roma, al Teatro Argentina de Roma. Això va passar, res, 5 dies després, el 20 de febrer, que es va estrenar aquesta magnífica obra de Gioachino Rossini. I tornem al continent americà per recordar una de les grans heroïnes de la independència i de l'alliberament del poble bolivià de la corona espanyola. Juana Azurduy de Padilla es va posar al capdavant de 200 homes i va acabar derrotant les tropes de la corona espanyola, per la qual cosa va ser nomenada tinenta coronel de l'exèrcit de Bolívia. De fet, Bolívia, això va passar el 3 de març de 1816, no va assolir la independència fins al 1825, fins al 6 d'agost de 1825. Bolívia, enhorabona!

I un altre fet francament dramàtic, tràgic gairebé, que va tenir lloc aquest 1816. El dia 1 de juliol es va produir el naufragi de la fregata francesa Medusa, un vaixell que anava carregat amb 400 passatgers sota el lideratge d'un incompetent que era el vescomte de Chaumareix i que va fer naufragar aquest vaixell. De fet, ningú se'n va adonar, ningú va anar a rescatar a tots els nàufrags. Però atenció, 150 homes i una dona van quedar a la deriva en una barca mal proveïda que es deia La Machine durant 13 dies. En aquests 13 dies, aquestes 151 persones van acabar pràcticament morint totes, el 90%, i van quedar només 15 supervivents. El dia 17 de juliol, l'Argus, un altre vaixell de la flota francesa, va descobrir accidentalment aquesta barca amb els 15 supervivents de la fregata Medusa. Després de 14 dies a alta mar, només quedaven 15 supervivents perquè la resta havien mort o bé d'inanició, de gana, assassinats i canibalitzats pels mateixos supervivents. Aquest

fet tan sinistre es va fer famós gràcies a una pintura de Theodore Géricault, La bassa de la Medusa, un quadre realment terrorífic que podreu veure en la il·lustració d'un dels programes d'aquesta setmana dels Sincronies. De fet, el 19 de juliol es van acabar rescatant els supervivents d'aquesta fregata davant del Senegal i són els que van acabar explicant tota aquesta situació tan sinistra, dramàtica i monstruosa que van viure en aquests 15 dies llargs de naufragi. Aquest fet, aquest esdeveniment, va ser una autèntica vergonya i va destapar un escàndol en les autoritats de França. Va ser un ridícul no només a nivell nacional, sinó també internacional.

I parlant de processos d'independència del Regne d'Espanya, fixeu-vos, el 9 de juliol a l'Argentina, que en aquell moment era una colònia espanyola, va tenir lloc el Congreso de Tucumán. Juan Francisco Narciso de la Prida va presidir la sessió i va preguntar a tots els presents: voleu que les províncies de la Unió siguin una nació lliure i independent del Regne d'Espanya i de la seva metròpoli? Tots els diputats que hi assistien van contestar afirmativament. A continuació, es va elaborar l'acte d'emancipació proclamant la independència d'Argentina respecte al Regne d'Espanya, que va ser signada per tots els diputats. Dos mesos després, el dia 13 de setembre, a la ciutat de Buenos Aires, en un acte públic a l'actual Plaza de Mayo, es va jurar la independència declarada el dia 9 de juliol d'aquell mateix any al Congreso de Tucumán. Argentina es va convertir en un país independent, es va alliberar del jou del Regne d'Espanya. Enhorabona!

Marxem cap als Estats Units. El dia 27 de juliol de 1816, les tropes nord-americanes de l'exèrcit nord-americà van destruir completament i van assassinar tots els ocupants del fort Apalachicola, un fort semínola d'una de les tribus natives de Nord-Amèrica, per castigar-los, per castigar a tots els indis, per haver allotjat i ajudat esclaus fugitius. Déu-n'hi-do, els Estats Units ja esmolaven l'eina. El 7 d'octubre arriba a Nova Orleans, al sud dels Estats Units, el primer vaixell de vapor de dos pisos, un vaixell que es deia Washington, en honor al que va ser el primer president dels Estats Units, el 1789, per cert, que també va ser homenatjat no només amb aquest vaixell de dos pisos, sinó també amb la ciutat de Washington, que es va començar a construir aquell any 1789. A França, René Lennec va inventar l'estetoscopi aquest any 1816 i Hegel va escriure La ciència de la lògica. I mentrestant, un compositor centreeuropeu, Johann Nepomuk Hummel, escrivia aquesta música que estem escoltant de fons i que ara sentirem sencera. Us en parlem mentre l'escoltem. És el seu concert per a piano i orquestra número 2, un concert realment brillant, molt virtuosístic i que està a l'ombra de les grans creacions romàntiques d'aquest moment. Val la pena descobrir-lo. Sona així.

Estem escoltant tastets d'aquest concert per a piano i orquestra número 2, un concert, l'Opus 85, en la tonalitat de la menor, compost per Johann Baptist Hummel aquest any 1816. És una de les obres més importants i representatives del seu catàleg i coincideix amb el període de la seva transició professional cap a la plaça de Kapellmeister a la ciutat de Stuttgart. Recordem que aquest compositor tenia 37 anys l'any 1816, estava en la plenitud de la seva època creativa. De fet, les seves obres, compostes aquest any, van ser aquest concert per a piano que estem sentint de fons, que ara sentirem sencer, dura mitja horeta, però també el septet número 1 en re menor, que és una obra d'enorme

envergadura, més gran fins i tot que no pas aquest concert per a piano. Aquest el reservem per la següent setmana, a la qual dedicarem els 5 capítols d'aquest any 1816. Escoltarem també el septet, no pas sencer, perquè voreja els 3 quarts d'hora de durada. I també va compondre un concertino per a piano en sol major, l'opus 73, una obra concertant més breu que també té un element virtuosístic molt important. I és que els concerts per a piano de Hummel figuren entre les seves obres més destacades. Podria haver excel·lit també en el gènere simfònic Hummel si no s'hagués pres tan a pit la rivalitat amb Ludwig van Beethoven, que aleshores estava molt consagrat, tenia 45 anys. Els concerts per a piano segon i tercer de Hummel són, sens dubte, els més populars i més reeixits, els més rodons de la seva producció, tot i que fins i tot aquests compten amb pocs enregistraments i amb una presència relativament escassa a les sales de concerts. Aquest concert que estem sentint de fons i que ara sentirem va ser escrit el 1816 i va ser publicat a Viena el 1821. I a diferència dels seus concerts per a piano anteriors, que seguien de prop el model de Mozart, aquest està escrit en una mena d'estil protoromàntic que anticipa el desenvolupament estilístic posterior de compositors com Frédéric Chopin, Franz Liszt o Félix Mendelssohn. Va ser considerat una obra mestra del seu temps per pianistes de la categoria de Robert Schumann.

Estem sentint tastets del tercer moviment d'aquest concert per a piano i orquestra número 2 en la menor, l'opus 85 de Johann Nepomuk Hummel. Ara el sentirem sencer, realment val molt la pena, ja veureu, perquè és sorprenent, té fragments molt més brillants que d'altres, però és un concert realment remarcable, té tres moviments, Allegro Moderato, Larghetto i Rondò Allegro Moderato. Tot i que la música de Hummel, considerada essencialment d'estil neoclàssic, havia passat de moda, la dècada dels anys 30, aquest concert va exercir una influència considerable sobre diverses obres que van contribuir a marcar el començament de l'estil romàntic. Per exemple, Frédéric Chopin havia interpretat els concerts de Hummel i es va inspirar en elements del concert en la menor en els seus propis concerts per a piano, en els dos que va compondre Chopin. Tot i que Robert Schumann va criticar bona part de l'obra de Hummel com a compositor, havia estudiat detingudament aquest concert en la menor el 1828 i el considerava una de les obres, juntament amb la sonata per a piano en fa sostingut menor, més rodones de la seva producció. De fet, en el seu propi concert en la menor, Schumann fa referència a aspectes de l'estil virtuós de Hummel. Fixeu-vos que estan escrits tots dos, el de Hummel i el de Schumann, que és posterior, en la mateixa tonalitat. Sembla ben bé un homenatge. Doncs ara el sentirem, són tres moviments, un extens Allegro Moderato, seguit d'un Larghetto molt breu, i un Rondò Allegro Moderato de gran envergadura. Dura mitja horeta aproximadament, el primer moviment s'inicia amb una llarga introducció orquestral, on la secció de corda presenta immediatament un tema principal impactant. Es tracta d'un tema de caràcter inquiet, i heroic també, que evoca tant la faceta més ombrívola de Mozart com la grandiositat de Ludwig van Beethoven en els seus concerts per a piano. El desenvolupament de Hummel destaca per les seves elaboracions hàbils i per una escriptura pianística molt brillant, ja ho veureu, és molt virtuosístic. Al llarg d'aquest primer moviment, l'orquestració recorda la de Beethoven, però la música de Hummel té una gran bellesa i una personalitat pròpia, no copia res. Tot i que Beethoven, recordem-ho, era més gran, ja havia fet diversos concerts i tenia 45 anys en aquell moment. El segon moviment, molt més breu, un Larghetto, actua com una mena d'interludi molt agradable entre els dos moviments extrems, que són de més extensió. El tema és molt delicat i molt elegant, amb una dolçor clàssica, amb una mena de serenitat gairebé hipnòtica que fa desitjar que s'allargui més enllà dels seus encisadors 5 minutets de durada. El rondó final, l'últim moviment, segueix sense interrupció, està enganxat en el segon moviment. El piano introdueix un tema rítmic d'aire exòtic, podríem dir, que de mica en mica guanya impuls i riquesa de textura. La música resulta impactant en aquest punt i la melodia queda gravada a la memòria a l'instant. Ja veureu que és una mena de melodia que s'enganxa molt fàcilment a la memòria. En definitiva, cal situar aquest concert al mateix nivell, sens dubte, i no ens raca gens dir-ho, que els dos primers concerts que va compondre per a piano i orquestra Ludwig van Beethoven. Diferents són el tercer i el quart i el cinquè, que són autèntiques obres mestres. Doncs sentim-lo, és el concert per a piano i orquestra número 2 en la menor, l'opus 85 de Johann Baptist Hummel, que aleshores, el 1816, l'any de composició d'aquesta obra, tenia 37 anys. El sentirem en la interpretació del pianista Stephen Hoff, acompanyat per l'Orquestra de Cambra Anglesa i dirigit per Bryden Thompson.

0: Què us ha semblat? Si us heu incorporat tard a la nostra antena de Catalunya Música, al Sincronies, probablement això us deuria sonar una miqueta música de Beethoven. Algun concert pot ser per a piano i orquestra de Beethoven, dels primers, el primer o el segon? Doncs no. Era d'un coetani seu, que era 8 anys més jove que no pas Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, que tenia 37 anys aquest any 1816 quan va compondre aquest segon concert per a piano i orquestra en la tonalitat de la menor, el seu opus 85. Una autèntica joia, molt virtuosística també, i electritzant amb aquesta melodia que s'enganxa a la memòria de seguida. Allegro moderato, larghetto, brevíssim per cert, quina pena perquè era molt bonic, i aquest tercer i últim moviment, un rondó, allegro moderato. Ens han interpretat aquest concert per a piano número 2 de Hummel, Stephen Hoff al piano, acompanyat per la English Chamber Orchestra i dirigits per Bryden Thompson. Tota una descoberta.
1: A Catalunya Música, Sincronies.
0: I enfilem la recta final d'aquest tercer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1816, escoltant música sinfònico-coral, escoltant un tastet, no pas tot sencer perquè voreja els 3/4 d'hora de durada, del Rèquiem que va compondre Luigi Cherubini aquest any 1816, el seu Rèquiem en do menor per a cor mixt i orquestra, que es va estrenar el dia 21 de gener de l'any següent, del 1817, atenció, en un servei de commemoració del rei Lluís XVI de França en el 24è aniversari de la seva decapitació durant la Revolució Francesa. Per recordar-lo, Cherubini va compondre aquest rèquiem que sona així. Estem sentint tastets del Rèquiem de Cherubini. Ara en sentirem només un fragment, el Dies Irae, que arriba fins a Lacrimosa. 10 minutets encara no. Cherubini, recordem-ho, havia nascut a Florència, a Itàlia. En aquest moment tenia 56 anys, el 1816, però va desenvolupar la major part de la seva carrera a la ciutat de París, des d'abans, fins i tot, el 1786, i va arribar des d'abans de la Revolució. De fet, durant el període revolucionari va fundar el Conservatori de París. El 1795, el dia 3 d'agost, va ser el primer director del Conservatori de París, una entitat, una institució molt revolucionària. Però la seva música gairebé va caure en l'oblit. La seva reputació va reneixer amb la restauració borbònica. El 1816, Cherubini va ser nomenat sobreintendent de música per la família reial francesa. Fixeu-vos com va canviar de camisa, de jaqueta, aquest compositor italià, nascut, recordem-ho, a Florència. De fet, Cherubini va compondre dues misses de difunts. Aquesta és la primera, una obra que constitueix un homenatge sobri i de to altament respectuós al rei Lluís XVI. Commemorava el 24è aniversari de la seva execució durant la Revolució Francesa.

La monumentalitat del discurs, especialment perceptible en el Dies Irae, que és el fragment que hem seleccionat per escoltar en aquesta recta final del capítol d'avui del Sincronies. Aquesta mena de monumentalitat del discurs va establir models que van influir en la conformació de la missa de difunts pròpiament romàntica. La paleta tímbrica, enfosquida, articulada a partir d'una instrumentació molt densa, ombrívola, combinada amb la renúncia a les veus solistes, genera una textura sonora d'una severitat règia, profundament meditativa. Aquest conjunt de decisions estètiques de Cherubini confereix a l'obra una atmosfera introspectiva i cerimonial que la distingeix dins del repertori sacre de la seva època. És una obra, és un rèquiem, una missa de difunts que va ser molt admirada per Beethoven, però també per Schumann, per Berlioz, per Brahms. Ells van compondre també misses de difunts. Es va interpretar aquesta obra al funeral de Beethoven, també el 1827. El 1820 es va afegir una marxa fúnebre i un motet in paradisum. L'any 1834, l'arcabisbe de París, atenció, va prohibir aquesta obra, aquest rèquiem de Cherubini, a causa del seu ús de les veus femenines. Això no podia passar, veus femenines cantant una música religiosa dins del temple catòlic, prohibit. Això va passar el 1834. L'arcabisbe de París va prohibir aquest rèquiem. Dos anys més tard, Cherubini va escriure un segon rèquiem en re menor per a cor de veus masculines, perquè no es queixés ningú, que es va interpretar, per cert, en el seu propi funeral. El rèquiem en do menor prescindeix de solistes. Aquesta és una característica molt especial i s'estructura per a cor mixt de quatre veus, orquestra i baix continu. Això també és bastant curiós. Cal destacar, per tant, l'absència de solistes i la presència d'un instrument que sentireu en aquest fragment que hem triat en el Dies Irae, un tam-tam, sí, sí, tal com ho sentiu. Això passa en l'obertura i també a l'inici del Dies Irae. Doncs sentim-lo, és el rèquiem en do menor, la missa de difunts que va compondre Cherubini el 1816. Sentirem el Dies Irae, que inclou també el Tuba Mirum, el Recordare, el Rex Tremende, el Confutatis i el Lacrimosa. Són gairebé 10 minuts de música per a cor i orquestra que ens interpreten els Corydon Singers i orquestra dirigits per Matthew Best. Aquí teniu un tastet al Dies Irae del rèquiem de Cherubini.

No obstant això, més enllà del seu caràcter commemoratiu, el valor històric del Requiemando menor, que estem sentint de fons, rau en la seva aportació en el que podríem anomenar la transformació del llenguatge funerari.

0: Doncs amb aquesta música planyívola de Lacrimosa s'acaba aquest episodi del monumental Rèquiem, la missa de difunts de Luigi Cherubini, el Rèquiem en do menor, que va ser compost per a cor mixt i orquestra sense solistes l'any 1816. Es va estrenar l'any següent, ja el 21 de gener de 1817, en un servei que commemorava la mort per decapitació del monarca francès Lluís XVI, 24 anys enrere. Aquí hem sentit el passatge del Dies Irae, Recordare, Tuba Mirum, Rex Tremende, Confutatis i Lacrimosa, aquest passatge que dura encara no 10 minuts i que ens han interpretat els Corydon Singers i la Corydon Orchestra, dirigits per Matthew Best.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí, posem punt final en aquest tercer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, amb dues descobertes, música de Johann Nepomuk Hummel i de Luigi Cherubini, que no són gens habituals en les programacions, ja no pas de concerts, sinó fins i tot de la nostra emissora. Aquí ho hem volgut descobrir contextualitzant aquesta música com a banda sonora d'un munt de fets històrics, socials i polítics tan importants en aquest any 1816. Demà, atenció, tornarem a Schubert, de qui escoltarem la seva missa en do major, la missa número 4, insistim, composta 19 anys només, i atenció, convidarem Ludwig van Beethoven per escoltar el seu cicle de Lieder, 6 cançons, In die ferne Geliebte, és a dir, a l'estimada llunyana, i us explicarem el moment terrible, emocional, sentimental, amorós que vivia en aquest any 1816. Ludwig van Beethoven tenia 45 anys i renunciava definitivament a trobar l'amor de la seva vida i ho va traduir en aquestes cançons tan boniques que demà escoltarem. Evidentment, contextualitzades. No hi falteu, demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments.

0: Sincronies, amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
4: Hola, bona tarda. Avui fa exactament 100 anys del naixement de John Coltrane. Va néixer un 23 de setembre del 1926. I aquesta setmana li estem dedicant les sessions del nostre club, les del migdia, per recordar alguns dels seus àlbums clàssics, les fites de l'evolució d'un dels músics més influents en la història del jazz. Tal com sentíem a la sessió d'ahir, John Coltrane va provar uns quants músics el 1959 amb la idea de crear la banda que finalment va debutar als 60, un quartet conegut com a Quartet Clàssic de John Coltrane i que, tot i que només va tocar durant 4 anys, va definir una nova manera d'interactuar, un nou concepte d'improvisació col·lectiva basada, entre altres coses, en la llibertat rítmica i en l'ús de les escales modals. Coltrane hi va posar de costat el pianista McCoy Tyner, el bateria Elvin Jones i el baixista Jimmy Garrison, quatre personalitats musicals molt diferents que van trobar un so únic en el post-bop que ens ha arribat a través dels retrats tant d'estudi com gravats en directe.

Say It Over and Over Again és una de les balades que John Coltrane va gravar en quartet amb McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones el desembre del 61 i que va publicar en aquest àlbum Ballads, que és un dels més lírics del quartet.

After the Rain és una composició contemplativa del treball Impressions, un dels àlbums que Coltrane va gravar amb el seu quartet el 1961. Una de les fites d'aquesta banda és Crescent, un altre d'aquests àlbums d'estudi gravat a Nova Jersey, als estudis Van Gelder, la primavera del 64. El tema que li posava nom és aquest de caràcter introspectiu que John Coltrane tocava amb McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.

creixent d'aquest camí cap a la profunditat i la llibertat en els moviments de cadascun dels membres del quartet de John Coltrane, amb els excepcionals solos del saxofonista acotxats pel pianista McCoy Tyner, el baixista Jimmy Garrison i el bateria Elvin Jones.

Aquest era el Bessie's Blues, una incorporació excepcional dins l'àlbum Crescent, dins d'aquest treball contemplatiu d'un tema hard bop una mica més formal, aquest que John Coltrane i el seu quartet tocaven en aquest àlbum publicat el 1964. Marxarem amb la cançó Alabama, que és un dels temes del catàleg de Coltrane de clara implicació política a través de la música, perquè la melodia està inspirada en les inflexions rítmiques del discurs que Martin Luther King va pronunciar poc després de la mort de quatre nenes durant un atac supremacista del Ku Klux Klan a Birmingham, Alabama, el 15 de setembre del 1963. John Coltrane, que toca aquest plany amb el seu quartet, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Fins després.

Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà. A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. A Catalunya Música ens ha arribat un concert de l'Orquestra Filarmònica Txeca i el director Jakub Ruscha, que reuneix la música de dos compositors que van saber transformar la imaginació, la natura i l'emoció en una captivadora narrativa orquestral. És el concert que tenim a punt per sentir ara, un concert titulat Els camins de la imaginació. Del txec Josef Suk sentirem els poètics Conte d'una nit d'hivern i Conte de fades. I del finlandès Jan Sibelius, un poema simfònic, Les oceànides, i el plat fort de la vetllada, el concert per violí, una obra de passió, virtuosisme i melanconia nòrdica. De solista, un dels violinistes més aclamats de l'actualitat, Augustin Hadlich. L'enregistrament el va fer la Ràdio Txeca el febrer passat a la sala Vorjak del Rudolfinum de Praga. I ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb l'obra del compositor i violinista txec de la regió de Bohèmia, Josef Suk, deixeble d'Antonín Dvořák, de qui acabaria sent, per cert, el seu gendre. Josef Suk és autor sobretot de música simfònica, en la línia nacionalista iniciada per Smetana, música amb un marcat gust colorista i descriptiu i que manté el llenguatge musical romàntic tardà del seu mestre. L'opus 9 de Josef Suk és una obertura simfònica basada en l'obra teatral Un conte d'hivern de William Shakespeare. Doncs bé, amb el seu lirisme oníric i la seva atmosfera radiant, el conte d'una nit d'hivern de Josef Suk obre el concert aportant nostàlgia, alegria i llum.

L'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Jakub Ruscha, ens ha ofert el conte d'una nit d'hivern, l'opus 9 de Josef Suk. Pertany a la seva primera etapa creativa, amb un llenguatge romàntic, influït per la tradició txeca i amb pinzellades d'orquestració que recorden Richard Strauss. El plat fort de la vetllada és el concert per a violí de Jan Sibelius, una obra molt estimada pel públic, però que posa a prova el solista. Jógastan Hadelich, amb la seva perfecció tècnica i amb la seva intensitat expressiva, és l'intèrpret adient per aquest concert, que no és només una de les obres més famoses del compositor nacional finlandès, sinó que és també un dels concerts més famosos que s'hagin compost mai. I és que el llenguatge tonal característic finès de sons emboirats dona a la partitura un color molt singular, molt nòrdic, de fet, molt Sibelius. A tot això s'hi afegeix la veu del violí, diabòlicament virtuosa, que es desplega sobre un paisatge musical desolat. El resultat és una obra extàtica i alhora obsessivament intensa, una autèntica tempesta emocional. Jan Sibelius la va compondre el 1903. Es va estrenar aquell mateix any a Berlín, sota la batuta d'un altre gran compositor i molt considerat també com a director d'orquestra, Richard Strauss. Avui, el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius, el dirigeix Jakub

Augustin Hadelich, violí, i l'Orquestra Filarmònica Txeca, sota la direcció de Jakub Russa, ens han ofert el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius. Tot i que no va aconseguir notorietat immediatament, el concert de Sibelius s'ha convertit en una veritable obra mestra del repertori violinístic. Un autèntic cavall de batalla que exigeix una tècnica impecable al violinista que afronti el repte d'interpretar-lo. Augustin Hadelich, davant d'aquests desafiaments, sempre se'n surt airosament. I habitualment, després de les seves actuacions, aquest violinista alemany-estatunidenc correspon als aplaudiments del públic amb una peça del nord-americà Coleridge Taylor Perkinson. És el Louisiana Blues Strut.

És el Louisiana Blues Strat de Coleridge Taylor Perkinson. El bis que el violinista Augustin Hadelich ha tocat pel públic del Rudolfinum de Praga després de la interpretació del concert per violí de Jan Sibelius. I la segona part del concert, que comparteix amb nosaltres la ràdio txeca, comença amb el poema simfònic Les Oceànides, també de Sibelius. El títol en finès és Alotaret, que significa nimfes o esperits de les ones. I la partitura fa referència a les oceànides de la mitologia grega que habitaven el mar Mediterrani. Se l'ha descrit com a obra impressionista i, és clar, per la temàtica, ha estat comparada amb La Mer de Claude Debussy. Potser sí que hi ha semblances, però mentre que Debussy té el poder d'evocar l'atmosfera d'un moment substituint la coherència narrativa pel timbre, el moviment i el color orquestral, Sibelius, en canvi, posa molt més pes en el desenvolupament lògic de les idees musicals. En tot cas, Les Oceànides de Jan Sibelius és un potent retrat musical del mar en tot el seu moviment, la seva profunditat i els seus misteris.

L'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Jakub Ruše, ens ha ofert el poema sinfònic Les Oceànides, opus 73 de Jan Sibelius. I per acabar, tornem a l'obra del txec Josef Suk, que el 1898 va escriure diversos números de música incidental per l'obra teatral Raduč i Mahulena, del dramaturg txec Julius Zeyer, una història d'amor que combina elements clàssics dels contes de fades amb diverses referències mitològiques. Per donar més difusió a la música, al marge de les representacions teatrals de Raduč i Mahulena, Suk va compondre, a partir dels materials de la música incidental, la peça orquestral titulada en txec Poatska, que vol dir contes de fades. En aquesta obra de Josef Suk, tant el

la música incidental com en la peça de concert, a més de la referència literària i teatral directa, hi trobem un element estrictament personal. El compositor identificava els personatges Raduz i Mahulena amb ell mateix i la seva dona en el període més feliç de la seva vida. La seva dona, Otilie Dvořák, filla del seu mestre il·lustre, va fer sorgir una música radiant, tendra, honesta i melòdica. És el conte de fades opus 16 de Josef Suk.

Aplaudiments per l'Orquestra Filarmònica Txeca i el director Jakub Ruscha. Els camins de la imaginació és el títol del programa d'aquest concert que ha reunit la música de dos compositors que van saber transformar la imaginació, la natura i l'emoció en una captivadora narrativa orquestral. Del txec Josef Suk hem sentit el conte d'una nit d'hivern i ara el conte de fades. I del finlandès Jan Sibelius, un altre poema simfònic, Les Oceànides, i l'obra central de la vetllada, el concert per violí, amb el violinista Augustin Hadelich. L'enregistrament el va fer la ràdio txeca el febrer passat a la sala Vorjak del Rudolfinum de Praga i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat a

0: Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música amb una obra molt delicada d'André Caplé. És el septet per a tres veus femenines i quartet de corda, una composició de l'any 1909 que ens ofereixen Sharon Coste i Sandrine Pio, sopranos, Sylvie Degu, mezzo-soprano, i l'ensemble Musique Oblique.

0: Sharon Cost i Sandrine Pio, soprano, Sylvie Decuy, mezzo-soprano i l'ensemble Music Oblique ens han ofert aquest septet per a tres veus femenines i quartet de corda d'André Caplé.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
4: La, la, la, la, la, la, la.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
6: Des del Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, Floridante, un dels títols menys representats de Händel. Una combinació d'intrigues, identitats ocultes i passions amoroses amb el contratenor Max Emanuel Senchich com a gran protagonista.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimecres 23 de setembre i un dia més som aquí des d'ara i fins a les 7 per fer plegats un cop d'ull a l'actualitat musical amb els seus protagonistes.
2: Doncs ara mateix sabrem qui són aquests protagonistes.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs per començar, avui ens acompanya el guitarrista Jordi Farrés, que avui ens presentarà Nexus, un disc inspirat o molt inspirat en la figura del també guitarrista Jordi Bonell. En tindrem detalls, en tindrem també un tast en directe i de moment...

0: Doncs ja el podem saludar, Jordi. Molt bona tarda, molt benvingut.
1: Bona tarda, bona tarda.
2: Un altre protagonista del programa d'avui, l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que oferirà també un concert en el marc de les Festes de la Mercè. En aquesta ocasió estarà dirigida per Miguel Sepúlveda, amb qui hem parlat.
0: També farem un repàs del cartell definitiu pel mes d'octubre del Festival de Música Experimental LEM. Gràcies a Territori Sonor, l'entitat organitzadora ho acaba de presentar, juntament amb un concert especial que gira al voltant d'Oriol Tramvia, un artista significatiu de la contracultura dels primers anys de la democràcia.
2: I els últims minuts seran per Olga Morral. L'acordionista ve a parlar-nos del centenari de Jaume Pedrós. El passat 26 d'agost va fer 100 anys del naixement d'aquest músic igualadí i Acord Edicions, entre d'altres, està commemorant el centenari amb un programa d'activitats que inclou també un concurs internacional de composició per acordió. De tot plegat, doncs, en parlarem els últims minuts d'aquest programa, que ara comença.

0: Doncs com ja hem apuntat al sumari, avui comencem amb la música de Jordi Farrés, guitarrista, compositor, músic, que porta doncs molta trajectòria en el món jazzístic de casa nostra, però no només jazzístic, també més enllà. Ara en parlarem si ens dona temps, però sobretot el que voldríem és doncs comentar, Jordi, gràcies per acompanyar-nos, comentar aquest disc, no? Aquest Nexus, que de fet és un homenatge al també guitarrista Jordi Bonell, no?
1: Sí, sí, exactament. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i per dedicar una estona de programa pues, a aquesta música i sobretot també a reivindicar la figura del Jordi Bonell i ell, com molts d'altres que hi han sigut abans i que són gent molt important que han treballat per aquest país i pels que han vingut darrere i recordar-los crec que és molt important.
0: Això anava a dir que és una reiteració de la importància a vegades de reconèixer però en veu alta doncs tot allò que hem après, no?
1: Exactament.
0: I ja no només en la música, no? Potser en la vida en general.
1: Exactament.
0: No?
1: És reconèixer i també una mica, simplement gratitud, no? Mostrar una mica de gratitud.
0: És un disc que l'has construït o plantejat d'una manera molt concreta. Abans en parlàvem fora de micro, m'has dit aquest disc no es pot portar a un escenari. Per què? Com està construït?
1: Bueno, sí que es podria portar
0: a un
1: escenari, es podria portar, però necessitaria un altre guitarrista.
0: Clar.
1: Diguem, és un disc on jo toco amb mi mateix, hi ha dos guitarres tota l'estona, però és que el concebre el disc aquest no va ser pensant en un projecte per després buscar concerts. I simplement és el disc que em venia de gust de fer, dedicat al Jordi, i vaig intentar o he intentat fer el disc que jo crec que al Jordi li agradaria escoltar de mi en aquell moment. I això, diguem, m'ha apartat una mica del business i del circuit, i he anat una mica al meu núvol per fer el millor que podia, pues, i m'ha vingut molt de gust. I no ho havia fet mai tan bèstia, però estic molt, molt content del resultat.
0: Ens podem imaginar que has estat temps elaborant-lo, suposo.
1: Un anyet.
0: Clar, perquè, a més, Jordi Bonell va morir el novembre del 24,
1: sí,
0: si ho dic bé, que a vegades sembla que hagi passat més temps, però vaja, és força recent, no?
1: Sí, farà dos anyets. Llavors, ell, quan se'n va anar, diguem, jo hi tenia molta, molta relació, hem sigut sempre molt amics, però durant els dos últims anys que ell va viure vam fer un disc, Plegats, que és el seu últim disc, el Música Cordis, que ja va ser molt difícil de fer perquè ell ja estava molt fotut, pobre, però va fer un gran esforç i és una mica un disc miracle. Llavors ell es va morir una setmana després de que sortís aquell disc i jo vaig quedar molt fet pols. I aquell Nadal la família del Jordi em va regalar la guitarra que el Jordi havia utilitzat per fer aquell disc i amb la cosa d'anar-la tocant i anar-la fent una mica meva, doncs va acabar sortint aquest disc, que va ser algo com una mica natural.
0: Una guitarra que l'anomenava La Nòvia, no?
1: Sí.
0: I justament el tema que porta aquest títol és amb el qual hem començat, perquè, vaja, ens ha semblat que era significatiu.
1: És el primer que vaig escriure i gravar per aquest disc i és el que ho va encetar tot. Diguem que quan vaig acabar de gravar aquest tema vaig visualitzar més clarament el disc i vaig veure la necessitat de fer un disc com a homenatge.
0: Clar, ara deies, vaig voler-me imaginar el disc que a en Jordi li hauria agradat sentir de mi, no?
1: Sí.
0: Per tant, això vol dir, clar, no només abraçar el teu univers musical, sinó també el seu, suposo, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sempre ho he fet, el Jordi és una referència absoluta per tothom des de fa molts, molts, molts anys. Per mi també ho ha estat, clarament, els últims anys encara molt més. I el que he intentat fer en aquest disc, intentat, no sé si me n'he sortit, però ho he intentat, és, sense perdre la meva personalitat, a posar moltes pinzellades de recursos que formen una part important, crec jo, del llenguatge del Jordi. Pot ser temes melòdics, poden ser girs harmònics, temes més de concepte, però crec que està allà. És com una mena de barreja dels dos. Jo crec també que quan tocàvem a duet, el so de tots dos canviava i hi havia com una unitat allà, una cosa molt curiosa, i he intentat mantenir-ho. Evidentment no es pot perquè el Jordi no hi és, però he intentat mantenir-ho. I el fet també de tocar amb mi mateix també és la mostra aquesta de no hi volia ningú més. És com, bueno, ens falta el Jordi, intentarem fer-ho sense el Jordi. I bueno, per mi també ha sigut una mica terapèutic fer tot el procés aquest.
0: Clar. I si parlem de colors o fins i tot a nivell estilístic, aquí també hi ha força mescla, no sé si dir-ho així, no? Perquè hi ha coses... Hi ha algun blues, per exemple,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però hi ha coses també força diferents, no? Si t'hi fixes en detall.
1: Jo bec de molts puestos des de sempre. Llavors, jo vinc del jazz, però jo em passo el dia escoltant música clàssica, perquè una cosa que em fascina, no la toco, però necessito escoltar-la. El blues m'ha agradat des de petit, i quan fas un disc així, doncs jo crec que has de posar una mica, ensenyar una mica el que és la teva personalitat i intentar aparcar-ho tot des del teu punt de vista, no? O sigui, unes pinzellades que poden recordar algo clàssic, qualsevol cosa. Però el de les etiquetes a mi em posa molt nerviós. Mm. Llavors és, bueno, intentar tocar el millor que puguis i ser honest, i sobretot el que deia el Bonell, que tenia una obsessió amb això, que és has de sonar tu. Sempre és, Jordiet, tu has de sonar tu. I és de les coses que li donava més valor. Jo també, em sembla, soc del mateix parer.
0: Clar, aquí surt aquella qüestió, no?, de tenir el propi segell o el propi so, que no sempre és fàcil, no?
1: No gens. El passa que, esclar, jo ho dic això des de la humilitat més gran, perquè aconseguir un so personal i tal, jo crec que és molt difícil, treballant molt i intentant ser una mica honest. Jo crec que al final ho vas aconseguint, encara que no vulguis, diguem. I bueno, aquí estem, en el camí, queda molt.
2: Has dit que escoltaves clàssica, entenc que quan treballes, quina clàssica, perquè això és amplíssim, i no sé si ho fas com a inspiració o justament al contrari, per abstreure't, no?
1: Per les dues coses. És en realitat, el que és una necessitat, no puc estar sense, diguem, i llavors a nivell estilístic tot, o sigui... Puc al·lucinar amb el Miserere d'Allegri i puc continuar amb Bach, però després et poses una sinfonia de Mahler i explotes, però et poses Falla, Granados, el Béniz... És enorme, allò, és enorme. Mm-hmm. I també a l'igual, els músics de jazz no estem molt acostumats a entrar en aquell món, i jo crec que és molt enriquidor. Crec que no... És un luxe que no O sigui, no hem de cometre l'error de no escoltar les altres coses. I si fa 400 anys que hi ha aquella música, és per alguna cosa i és boníssima. I l'únic que en podem treure són coses bones. Llavors es van filtrant idees no puc dir res d'això, és massa gros.
0: Tornant al disc Nexus, també ja em penso que hi ha un tema que en realitat és del Carles Casas, ho dic bé?
1: Bueno, no, és una cosa que vam fer mitges, diguem. Mm-hmm. És una petita obra de 10 minuts, és una fantasia que jo vaig idear durant el Covid. Jo he treballat molt amb el Carles i he tocat moltíssim.

0: moltíssim, i li vaig plantejar una idea una mica boja, que és que volia gravar un blues, però no ho volia fer com sempre s'ha fet, que és gravar un blues de X minuts i ja està. Jo volia fer una mena de recorregut per diferents llenguatges i estètiques del blues dintre de la mateixa petita obra. I em va semblar que per enllaçar uns fragments que jo tenia al cap aniria molt bé, per la meva idea, una mica de música orquestral, corda, atonal, avantguardista. I el Carles jo sabia que tenia molta cosa treballada, molt ben feta d'això, jo ho havia escoltat, li vaig plantejar i va estar encantat de posar-s'hi i vam fer, i ho vam fer.
1: D'alguna manera ja ens estàs explicant una mica la teva manera de fer les peces o de compondre, que suposo que no sempre és fàcil d'explicar, no? Si anem a títols, per exemple, de peces, hi ha uns diversos noms, no?
0: Sí.
1: Stevie, John, Ennio...
0: Sí. Ennio és Ennio Morricone, sí. És un altre compositor que melòdicament em fascina des de sempre. L'Stevie ha sigut el meu gat, va morir pobret l'any passat, però ha sigut el meu gat durant molts anys. El John és John Stowell, que és un gran guitarrista americà, que és molt amic meu i ve un cop a l'any a casa i fem concerts aquí a Catalunya. I sí, tot, hi ha un tema que es diu Maese, que és com jo em referia al Jordi Bonell així a casa, diguem, el gran Maese. I sí, tot té un significat molt, molt, molt casolà, en realitat, tot és de casa.
1: Mm-hmm. Ara que dius John Stowell, amb qui dius soc amic, també hi has col·laborat. Has col·laborat, de fet, amb molta gent, perquè, clar, ja ho hem dit, la teva trajectòria ja ve de lluny. Amb Carles Casas, evidentment, amb la Nèboa, fins i tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, amb la Nèboa. Va ser abans del Covid, crec, que tenia un projecte que havia de gravar amb una orquestra, amb l'orquestra de Lleida, i em va trucar perquè suposo que sabia que jo havia treballat molt amb orquestra, amb el Carles Casas, precisament, i suposo que em van demanar per això. I vam gravar uns fados amb una mena d'arranjaments per orquestra, una cosa bastant curiosa, molt, molt interessant, m'ho vaig passar superbé.
1: Després hi ha cantautors també reconeguts amb els quals has treballat, no?
0: Bueno, he fet alguna suposo... coseta, molt petitona, molt petitona.
1: Suposo que tot, com deies, com escoltar tot tipus de música, doncs treballar amb tot tipus de... o d'artistes de gèneres diferents també sempre és enriquidor, no? Suposo que sempre
0: jo
1: suma.
0: Jo crec que sí. Almenys ho has de provar. I si després alguna cosa no funciona o no t'agrada, doncs ja tens temps de girar una mica. Però jo crec que provar-ho, o sigui, experimentar-ho, t'aporta sempre moltes coses bones que després tu pots aplicar on estiguis.
1: Mm-hmm. Tornant al disc, hi ha una faceta que també moltes vegades apareix, que és la de productor. Jo no sé quin so final li has volgut donar al disc, fins a quin punt, a veure, com ho diria, et pots considerar productor o...
0: És que, saps què passa? Jo...
1: Ho dic perquè el so final dels discos, no?
0: En realitat jo sóc músic i sóc guitarrista, ¿vale? Però avui en dia tots s'hi posen noms i etiquetes i tal. Llavors, si produeixes algun disc, que per mi pot ser algo natural, llavors ja et posen l'etiqueta d'aquest productor. O si has escrit els temes d'un disc, ja ets compositor. Jo, per exemple, no em considero un absolut compositor. Em fa por que em diguin això. Mm-hmm. Puc escriure les cançons que jo puc tocar i puc escriure cosetes, puc fer algun arranjament, però no sóc compositor. I tampoc em considero productor, tot i que he produït bastants discos. No, però vull dir que jo sóc guitarrista.
1: Mm-hmm. Abans de passar al directe, que encara tenim uns minuts, no sé si ens pots explicar altres projectes que tinguis ara entre mans. De fet, crec que és el primer cop que passes per aquest programa, Assaig General.
0: Sí, crec que sí.
1: Per tant, ens agradaria fer també una mica com de perfil, no?, d'altres coses que t'interessin, fins i tot referents en el món de la guitarra, que això no ho hem comentat.
0: Uf, quantes coses.
1: Són moltes coses, sí.
0: A veure, la veritat és que si sumem els 2 anys i mig que vaig estar fent el disc amb el Jordi Bonell, més l'any sense aquest que he estat fent aquest, això ha sigut per mi moltíssima, moltíssima feina, perquè tots Clar. Els temes dels 2 discos són meus, excepte un del disco amb el Jordi, i jo composant vaig lent. I després són uns discos que, evidentment, com que tu fas tot tu sol, es fa tot feixuc, diguem, s'allarga molt en el temps. I mai havia estat tant de temps seguit tan concentrat en algo tan concret. Clar, estem parlant de més de 3 anys i mig, pràcticament. Mm-hmm. I ara mateix el que estic creativament una mica de vacances, diguem. Vale? Sí. Estic intentant estudiar un altre cop sense haver de... modo ímpar.

0: veritat, o si és perquè sou més discrets, o
1: igual
0: som
1: una
0: mena de feina, també, no?
1: Al igual som com un clan, com una màfia, i estem, no ho sé, no ho sé. N'hi han a cabassos, eh?
0: I tant.
1: N'hi han a cabassos. El que passa que sí que és veritat que potser en el món del jazz la guitarra queda una mica dissimulada, no? Els grans solistes del jazz sempre són trompetistes, saxofonistes, algun pianista, i evidentment hi ha guitarristes, però potser sí que queden una mica com a la sombra, no? Mm-hmm. No ho sé. Clar, jo no ho veig tant, perquè com que els conec, no ho veig tant.
0: I us coneixeu tots. Tot això que expliques, que fas, paral·lelament a fent classes al taller de músics, on portes també molt de temps, eh?
1: Sí, quan van començar l'aventura aquesta de l'escola superior, vaig començar-hi a treballar. Crec que són ja fa 17 anys, crec. Però als anys 90 ja havia treballat jo al Raval. Quan vaig acabar d'estudiar allà, jo vaig estar uns anys fent poques classes, però ja em vaig fer, no me'n recordo, devia ser a partir del 96, 97. Mm. I sempre he estat vinculat al taller, és com una mica casa meva. Jo vaig estudiar allà, vaig aprendre molt allà, i m'agrada formar part d'allò. Ara s'ha convertit en una cosa molt diferent, han passat molts anys, però m'agrada. Estic allà amb els meus amics treballant i estic molt, molt content i molt a gust, i estic molt satisfet de veure generacions molt joves que hi ha, en alguns casos hi ha gent que és espectacular.
0: Mm-hmm. Doncs ja hem fet una mena de retrat d'en Jordi Farrés, i ara el que volem, Jordi, és sentir-te tocar. Què ens has preparat avui?
1: Bueno, com que del disc no podré tocar perquè necessitaríem una altra persona, he pensat tocar un estàndard, que és del món on jo vinc, i és per lligar una mica amb el disc. He agafat un estàndard molt antic, que és d'una pel·lícula que veien els nostres avis, que es deia South Pacific. Mm-hmm. És el Jurassic Park, eh? Estem parlant, però té una melodia molt bonica que crec que tira una mica cap a la clàssica. I he pensat que és com una bona barreja d'un estàndard i algo que no sigui tan estàndard. No sé, ho intentarem.
0: Que es diu This Nearly Was Mine?
1: Yeah, sí. This Nearly Was Mine, sí.
0: Doncs, quan vulgui, Jordi, ja pots prendre posició. Ara sentirem a Jordi Farrés amb la seva guitarra. Doncs, quan vulguis, t'escoltem.

0: És Jordi Farrés a la guitarra, l'acabem d'escoltar. Avui, doncs, més música en directe aquí a l'Assaig General. Jordi, moltes gràcies per haver-nos explicat aquest Nexus, aquest projecte, que vagi molt bé, això, i tot el que vingui després.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

0: Assaig general. A Catalunya Música.
1: I arribats a aquesta hora, ja només falten 6 minuts per 6:45. Seguim endavant amb música simfònica perquè us volem presentar el concert que l'OBC oferirà aquest any en el marc de les festes de la Mercè.

0: El programa del concert que l'OBC oferirà aquest divendres a Nou Barris segueix un fil conductor clar a l'entorn de la dansa. Les cèlebres danses poluxianes del príncep Igor d'Alexander Borodin encetaran l'audició i donaran pas a les danses romaneses de Béla Bartók, escrites el 1915 a partir de melodies populars transilvanes i que transfiguren el folklore en llenguatge modern. El concert culminarà amb el Llac dels Cignes de Piotr Tchaikovsky, un dels ballets més populars del repertori, del qual Miguel Sepúlveda ha fet una selecció.
1: La idea era que ser un programa que sea interesante para público general y por eso estas obras son muy características, con mucho

0: Nascut a Lisboa el 1998, Miguel Sepúlveda va guanyar el juliol de l'any passat el Gran Premi del Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Rotterdam. Gràcies a això, va encetar la temporada passada amb el debut al Concertgebouw d'Amsterdam, el qual va seguir un altre debut amb la Filarmònica de Dresden. També va dirigir per primer cop la Filarmònica de Los Angeles i va tornar a l'Orquestra Gulbenkian. També ha dirigit nombroses orquestres britàniques i pròximament debutarà a Hamburg dirigint la 9a Sinfonia de Beethoven. Sempre que pot, Sepúlveda programa el repertori que més li agrada.
1: Diria que tengo una afinidad con música rusa y con repertorio romántico. Creo que repertorio que tiene un sonido de la orquesta grande. Eso me atrae. Pero me gusta mucho también clásico, século XX. Por eso me gusta variedad, pero tal vez algo que es específico, especial para mí, es ese sonido romántico grande.
0: Acabem recordant que el concert de què hem parlat tindrà lloc divendres a 3:15 de 9 del vespre a la plaça Major de Nou Barris.

0: La participació de l'OBC a les festes de la Mercè ens ha portat fins aquí quan ja són 6:45. Ara seguim repassant l'actualitat.
1: Comencem explicant-vos que demà arrenca una nova edició del Festival de Música Antiga, La Vila del Joi.
0: La Vila Joiosa, a la Marina Baixa, acollirà fins al 9 d'octubre 5 concerts i 2 conferències. Hi passaran, entre d'altres, la soprano Núria Rial, el conjunt vocal Quinta Essència i l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí. Un dels fils conductors d'aquesta edició serà el 400 aniversari de la mort de John Dowlan.
1: El Liceu també celebrarà la Mercè amb Carmina Burana a Nou Barris.
0: El Cor del Teatre interpretarà demà la cèlebre obra de Carl Orff a la seu del districte de Nou Barris en una versió per cor, dos pianos i percussió. El concert començarà a 9:45 del vespre i estarà dirigit per Pablo Asante. Hi participaran també les veus del cor infantil Amics de la Unió de Granollers, el grup de percussió del Liceu i els pianistes David Hui, Nguyen Fung i Yvette Frontela. Els solistes seran membres del cor.
1: Les gravacions privades de John Coltrane, Tiberi Tapas, es publiquen en format discogràfic.
0: Es tracta d'un seguit de peces enregistrades pel saxofonista Frank Tiberi a partir de 1960 en clubs de Nova York i Filadèlfia, en una etapa de transformació artística de John Coltrane. Entre les peces del treball de Tiberi Tapes, que veurà la llum el 6 de novembre, hi ha dues versions de Giant Steps i una composició original sense títol en fa menor. L'anunci d'aquesta edició arriba justament el dia que fa 100 anys del naixement de John Coltrane.
1: I Judy Nederman es torna a sumar a la lluita de les persones afectades per l'ELA amb l'anunci d'una nova peça musical.
0: El proper 1 d'octubre, la cantautora publicarà la peça Mouta, on s'acompanya del músic Momi Maiga. La cançó es publica acompanyada d'un videoclip únic al món, que es presentarà el mateix dia

al Museu Hub de Barcelona, on els visitants podran moure's per l'espai movent els ulls, tal com fan els malalts d'ELA quan han perdut del tot la mobilitat. I ara uns minuts per parlar de música experimental.

0: Des que va complir 30 anys, el Festival LEM, l'esdeveniment dedicat a la música experimental organitzat per Gràcia a Territori Sonor, estructura la programació en dues parts, una al mes de maig i l'altra a l'octubre. Tot i que ja s'havien avançat alguns detalls d'aquesta programació de tardor, la presentació definitiva va tenir lloc ahir dimarts. Aprofitem algunes de les impressions recollides en roda de premsa al Centre Artesà Tradicionarius i comencem per Aleix Salvans, director artístic del LEM, destacant alguns aspectes de la nova edició que es farà entre els dies 21 i 31 d'octubre.
1: Si hi hagués alguna cosa potser que hagués de que caracteritzi aquest LEM d'octubre, és que és on hi ha moltes col·laboracions amb entitats i festivals tant d'aquí com de fora, i també que hi haurà la presentació dels laboratoris de creació de Gràcia Territori Sonor que treballen durant tot l'any.
0: Una quinzena d'activitats entre concerts i la inauguració d'una instal·lació conformaran aquesta programació que es repartirà per 6 espais del barri de Gràcia i la resta de Barcelona, com ara el Centre Cívic La Sadeta, el Museu de la Música i la Sala La Contra. Pel que fa a les esmentades col·laboracions amb altres festivals, enguany el LEM presenta, entre d'altres, una proposta conjunta amb el Festival Mixtur, una vetllada el divendres 23 d'octubre a l'Almodós Bar, que inclourà el duet francès d'electrònica i veu La Copule, i una proposta de Yexta, Lara i Aurea Ayon dins de l'anomenat dispositiu Taranyines, el laboratori de creació del LEM amb signatura femenina, que aquest cop combina els titelles amb música experimental.

0: Seguint amb els destacats del LEM pel mes d'octubre, un d'aquests és una doble proposta el dia 30 a la Contra de Gràcia, en aquest cas col·laborant amb els festivals Intermediale de l'Ètnica, Polònia, i Signal de Còrsega.
1: On hi haurà els Inire, que són un duet d'electrònica que venen de Polònia, i el Nicola Vaca, que és un gran bateria de rock i de jazz, però que el que fa en aquesta ocasió és treballar amb la percussió i amb uns solenoides per modificar el so.
0: Altres propostes destacades, els catalans Blood Quartet, liderats pel músic Marc Cunningham, que actuaran el 24 d'octubre al Centre Cívic La Sedeta, una dècada després que actuessin per primer cop al LEM. La proposta del Morphosis Duo de Joan Martí Fresquier i Joan Bagés és una altra dels incentius d'aquest LEM programat pel 22 d'octubre. D'altra banda, dos dies després a La Sedeta, també es podrà veure i escoltar Cromorn, una proposta curiosa en col·laboració amb el Festival de Viola de Roda de Catalunya.
1: Hi haurà una cornamusa, hi haurà una viola de roda, però llavors hi haurà bateria, hi haurà electrònica, serà una mena de concert de música tradicional psicodèlica, una cosa molt interessant i que us recomanem que vingueu. I també tenim un altre intercanvi, el dijous 22 a la Contra, amb Morphosis Duo, que són en Joan Bagés i en Joan Martí Pesquia, que a més són els organitzadors del Festival Contemporaneus de Música Contemporània de Reus, que bé, faran una reivindicació de la música contemporània feta aquí, amb saxo i electrònica.

0: I com ja hem comentat, el Museu de la Música torna a ser un dels espais de la trobada de música experimental nascut al barri de Gràcia amb diverses propostes. A més d'acollir el laboratori del projecte Veus Lliures, liderat per la cantant Celeste Alías, l'equipament també és l'espai escollit per la instal·lació Music for a Problem, l'arxiu descompost, de Marc Villanueva i Gerard Valverde en col·laboració amb el cicle Difraccions. D'altra banda, el Museu de la Música també serà escenari el 29 d'octubre per una trobada entre Pierre Bastien i Pepino Pascual.
1: En Pepino diu que no han tocat mai junts, en Pierre diu que van tocar junts una vegada l'any 80 i pico dins de la Bel Canto Orquestra del Pascal Comelade, per tant no s'han ni posat d'acord de si li han tocat mai junts o no, però faran un concert d'improvisació que serà de fet un gran concert amb dos dels improvisadors més sorprenents i més... No, més particulars, cadascun d'ells a la seva manera, d'Europa.
0: Són algunes de les propostes del LEM, un esdeveniment que ja compta amb 3 dècades de trajectòria. L'aniversari és el motiu d'una exposició a la Virreina Centre de la Imatge que es podrà visitar a partir del 13 de novembre. El repàs definitiu del LEM d'octubre ha anat acompanyat de la presentació d'un concert especial organitzat per Gràcia Territori Sonor amb la complicitat del Centre Artesà Tradicionarius, que val la pena apuntar. El dia 2 d'octubre, l'equipament gracienc acollirà un concert que commemora els 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, una figura clau de la contracultura musical dels primers anys de la democràcia, que en aquest nou concert s'envoltarà de fins a una trentena d'artistes, com ara Roger Mas o el grup Fetus. Recollim, per acabar, unes paraules de l'artista barceloní homenatjat.
2: De fet, Bèstia va ser el nom del disco a l'últim moment, perquè vam trobar que era una peça molt curta i molt contundent, però jo estava molt content. Penseu que en aquell moment tot semblava possible. A Barcelona hi havia 2 dragstores oberts 24 hores de la nit. Els quioscos de la Rambla no tancaven. Tota la Rambla estava plena de gent d'aquí del país, de Catalunya i d'Espanya, discutint la jugada. Passava l'Ocaña, passava no sé qui, passava no sé quantos. Era un no parar.
3: Doncs amb l'aniversari del LEM hem avançat fins ara, falten poc més de 20 minuts per arribar a les 7 i de seguida parlem d'un altre aniversari, el centenari del compositor Jaume Padrós, amb Olga Morral, que ens acompanya a l'estudi. Fem una petita pausa i la saludem.
4: Catalunya Música.

0: Aquesta és música de Jaume Pedrós, que és el personatge que ens ocupa aquests propers minuts, perquè el passat 26 d'agost es va escaure el centenari del seu naixement. Jaume Pedrós era igualadí, era autor, com dèiem, entre altres, d'aquesta música per piano i també de música per acordió, que és l'instrument de l'Olga Morral, que avui ens acompanya. Bona tarda, Olga.
1: Bona tarda.
0: Que, a més, ets presidenta de Cort Edicions, que és l'entitat que d'alguna manera ha liderat aquesta efemèride, totes les celebracions que ja n'hi ha hagut algunes durant aquest any. I, vaja, primera pregunta, d'alguna manera, d'on neix el teu interès o la teva relació per l'autor d'aquesta música, que ja ho hem comentat alguna vegada des del programa, és malauradament un gran desconegut encara, no?
1: Sí, sí, completament, un compositor completament oblidat. Gran part de la seva vida professional la va passar a Alemanya i possiblement és aquest un dels motius pels quals aquí a Catalunya no es desconeix la seva obra. I aquest homenatge, jo hi arribo amb ell a través de l'acordió i descobreixo, gràcies a les filles i a l'Hugonot, un catàleg de més de 90 obres i em vaig convèncer de que calia d'alguna manera portar-ho cap aquí, recuperar... De fet, és una recuperació aquest centenari de la seva música i voler incloure'l també en el relat i musicològic de compositors d'aquí al país.
0: Aquest disc que sentim, em sembla que ja el vam comentar amb el seu intèrpret, que és en Jordi Masó, és una integral de la música per piano, però Jaume Pedrós, evidentment, va compondre per molts altres instruments, molts gèneres diversos. Com el definiries? Potser no cal entrar en tecnicismes, com a llenguatge o estil, però el lloc que va ocupar en el seu temps.
1: Sí, Jaume Pedrós comença amb aquesta música, diguem-ne, post-romàntic, amb influència de la música francesa. I hi ha un moment clau, que és l'any 54, amb la composició de la sonata, i és que ell, després de 2 anys sense compondre, es decideix que calia fer alguna cosa nova. Ell és, en primer lloc, pianista, i és a través del piano també que va assimilant moltes de les músiques, molts dels llenguatges, i com a pianista, l'any temporada 53-54, que interpreta molta música de la Segona Escola de Viena, fa concerts per Espanya, Barcelona, Madrid i altres ciutats on interpreta la integral de la Segona Escola de Viena, i és a través d'aquest contacte que ell fa un gir en el seu estil compositiu, i la sonata és la primera obra que marca aquest canvi, diríem, postdodecafonisme. Però no només és postdodecafònica la seva música, sinó que Jaume Pedrós té gran facilitat per anar assimilant totes les músiques que ell es va trobant i va integrant d'alguna manera aquestes influències, com seria el cant gregorià, també molta influència, per exemple, de la poesia, d'altres formes d'art, la música tradicional catalana i espanyola també juguen un paper molt important. I d'alguna manera, per exemple, que ara parlarem de l'exposició, no? Però l'obra, el llibre d'Alquímies, és una obra per a piano que d'alguna manera resumeix molt bé el seu llenguatge musical.
0: I només per acabar amb la biografia una mica, el salt a Alemanya el fa per motius formatius, personal segur, perquè ja s'hi queda tota la vida, no?
1: Sí, d'alguna manera va quedar enganxat en aquella ciutat, lluny dels cercles artístics principals de l'època. Ell neix a Igualada, es forma a l'Escolania de Montserrat, després a Barcelona, a l'Acadèmia Marshall i al Conservatori del Liceu. Molt important també les classes que fa amb Cristòfor Taltavull, no? Que en aquella generació de compositors és una persona clau i un referent que d'alguna manera en l'Espanya franquista els permet, els hi obre les portes en els nous llenguatges d'Europa. I gràcies a la sonata, això li obre les portes en estudiar a París amb Darius Milhaud l'any 55-56, i d'uns primers viatges que va fer a l'estranger aquells anys, coneix a Bernhard Rubinstrunk, guitarrista, compositor, que es van fer grans amics. De fet, Bernhard Rubinstrunk també es va vincular després molt aquí a Catalunya, i inclús anaven a fer rutes per la Catalunya rural buscant músiques i fent els cançoners i descobrint com era la cançó popular catalana. Ell inclús es feia dir Bernat aquí, en els cercles d'aquí a Catalunya. I va ser Bernhard Rubinstrunk que li va obrir les portes a Ulm a la primavera del 56. Jaume Pedrós hi va oferir 2 concerts. Un dels concerts va interpretar obra de la Segona Escola de Viena, i l'altre concert amb música de compositors catalans i espanyols. I a partir d'allà, com que ja havia acabat el curs aquí, que ell estava fent classes a l'Acadèmia Marshall, va decidir allargar l'estada aquell estiu per compondre amb la tranquil·litat, i una cosa va anar portant l'altra, li van anar sortint més concerts, classes allà a Ulm, i sense haver-ho planificat es va quedar a la ciutat.
0: Canviem de música, perquè ara parlaves de... M'ha sortit la música tradicional catalana, i Jaume Pedrós també té una sardana, per exemple, entre d'altres, el Catalac.

Doncs parlem sense més preàmbuls, si vols, d'aquestes activitats que has estat organitzant i que s'estan desplegant al llarg d'aquest any 2026. Ja has parlat d'una exposició. Vaja, veig que tens tota la biografia molt al cap. Entenc que no és mai fàcil perquè sempre s'ha de buscar molt de material, suposo, per fer una exposició d'aquest tipus, que es titula Jaume Pedrós i les alquímies del so, i que és una mostra itinerant, no?, que visitarà diversos espais.

0: espais.
1: Exacte, és una exposició itinerant amb l'objectiu doncs, de poder arribar a més gent i la inaugurarem demà a Igualada, 24 de setembre, a les 7 de la tarda, fins al 13 d'octubre, a l'Escola Conservatori Municipal de Música d'Igualada. I a Igualada la tornarem a portar al desembre, del 10 al 31 de desembre, i aquesta vegada a l'Ateneu Igualadí, que és on oferirem un dels concerts. L'exposició també rotarà a l'octubre, del 15 al 18 d'octubre, en el Festival Mixtur, que també hem col·laborat amb l'organització d'altres activitats. I el 3 de novembre, coincidint amb un concert en el que s'interpretarà a l'Auditori, a la Sala 4, una peça de Jaume Pedrós, El llibre d'alquimia 2, per a duo de pianos, també es podrà visualitzar allà. I el 27 de novembre, coincidint amb el concert al Jardí dels Tarongers, a la Casa Bartomeu, també es podrà veure allà.
0: Doncs després parlarem de més concerts. Encara sobre aquesta exposició, insisteixo, quins fons has hagut de consultar o en quin estat estan els materials? M'imagino que tampoc és una persona tan antiga, és a dir, que pot haver-hi moltes cartes, fotografies, si és que ell les va conservar, no?
1: Sí, Jaume Pedrós era una persona molt meticulosa i va ordenar durant tota la seva vida la seva activitat musical, els programes de mà, i gràcies a les filles, que també han d'alguna manera obert les portes a que es pogués donar a conèixer la figura del seu pare, doncs van facilitar molt, no?, que poder veure quin va ser el seu recorregut al llarg de tota la seva vida musical. I després, bueno, jo personalment ja porto molts anys, 5 o 6 anys darrere aquest projecte, i visita Ulm, a la biblioteca on hi ha tots els manuscrits, i a poc a poc a la Biblioteca de Catalunya, que també es conservaven a l'Arxiu Taltavull i Conxita Badia algunes de les coses de Jaume Pedrós, i a poc a poc doncs, anar recollint informació, anar parlant amb gent. Una persona que ha estat clau en el projecte ha estat Hugo Not, que és acordionista pioner, que va coincidir amb ell a Trossingen com a professor d'acordió. Jaume Pedrós era professor de piano, i junts doncs, van col·laborar, i d'aquí van sortir les 17 obres per acordió. I és també, d'alguna manera, aquest any, sense esperar-ho, ha estat un homenatge també a Hugo Not, que ens ha deixat aquest maig passat, i és una persona que sense ell aquest projecte segurament tampoc no hagués arribat fins aquí.
0: Ara que parlaves dels manuscrits, les partitures en quina mesura estan editades? Són de fàcil accés o queda molta música inèdita encara?
1: Pràcticament tots són manuscrits. Des de Corta Edicions hem editat 5 peces per acordió, de música de cambra i acordió sol. Però la majoria de música encara són manuscrits. Es pot trobar pràcticament tot el seu catàleg a la Biblioteca Municipal d'Ulm, que la família va fer la donació, i també altres material biogràfic, per dir-ho així, o musical sobre Pedrós. I alguna peça que encara no hem aconseguit localitzar de tot el catàleg, però pràcticament es pot trobar a Ulm els manuscrits. Sí.
0: I què hauria de passar perquè, diguéssim, per facilitar, per donar sortida amb aquestes partitures? No? Entenc que durant aquest any el pretext s'ha d'aprofitar per convèncer editors o...
1: Doncs sí, seria la veritat que hi haguessin editors, músics que interessats en recuperar aquesta música, no? Que poso molt el foc en recuperar, perquè és una llàstima que 90, més de 90 obres són, que d'un compositor català estiguin a l'oblit. Per tant, doncs sí, tothom que... Jo, des de la meva posició, he intentat apropar la música a tothom qui ho ha volgut, perquè crec que és necessari.
0: Doncs sentim encara una altra obra, aquests Gebundel de Klinge. Això ens ho va explicar en Jordi Masó quan vam parlar d'aquest enregistrament, que és una obra que reuneix fragments escrits compostos durant moments molt diferents de la seva vida, no?
1: Sí, a més és una obra superinteressant per al seu enfocament pedagògic, i és que Pedrós, hem dit, és pianista, és compositor, però també és pedagog, i ell ho reivindicava molt també, aquesta figura de pedagog. Va fer classes fins al final de la seva vida. La part, diguem-ne, professional va ser al Conservatori de la Hochschule de Trossingen, però després també va estar fent classes particulars a casa seva, i

0: aquesta peça té aquest enfoc pedagògic i diguem-ne, la descripció de la peça el diu per ampliar els horitzons, eixamplar els horitzons dels estudiants de piano perquè puguin doncs, millorar els aspectes harmònics. I sempre sona a partir de melodies tradicionals catalanes que ell harmonitza la seva, fa la seva visió. És una obra molt, molt interessant, molt, molt recomanable per treballar amb estudiants. I Lugo Not el 2020 va fer d'aquesta peça, d'aquest recull de peces, em va fer la transcripció per acordió i duo d'acordions. Per tant, es pot trobar tant per piano i com per acordió.
1: Sentim-ne doncs un fragment a veure si reconeixem alguna d'aquestes melodies.

0: Ens queden encara alguns minuts per parlar de Jaume Pedrós, del seu centenari i moltes activitats encara per comentar. Hi haurà, entre els concerts, tot i que n'hem esmentat ja alguns, diríem, dos de monogràfics, aquest del Jardí dels Tarongers, que comentaves, n'és un, i l'altre, el Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Sí,
1: sí, en les activitats s'ha volgut d'alguna manera anar als llocs que per Pedrós van ser significatius, i és que el mecenes Bartomeu, ell durant aquells anys, els anys 50, va organitzar durant 10 cursos, 10 cicles de concerts, cada un sota una temàtica concreta. És que una persona doncs, molt culta, amb molt interès per la música. I Jaume Pedrós va participar en diversos cicles com a pianista, però especialment la temporada 53-54 ell participa en el cicle que s'anomena Arnold Schoenberg i la seva escola, i és aquí també on ell fa aquest tom amb el seu estil compositiu. I també doncs, em semblava important doncs, en aquest concert en el Jardí dels Tarongers.
0: Mm-hmm. Un altre espai vinculat a la seva biografia, ja ho hem dit, Montserrat, com a exescolar, ni més ni menys que hi haurà una activitat pedagògica, ara deies la seva faceta pedagògica, tot i que no sigui oberta al públic, però entenc que donar a conèixer la seva música també als escolans, no?
1: Exacte, aquesta és una activitat a porta tancada per l'escolania, però amb la idea també de fer conèixer a l'escolania de Montserrat la música de Jaume Pedrós. Crec que també tenen intenció de cantar alguna de les seves obres, i qui sí que cantarà aquest diumenge 27 de setembre és l'Escola Pantòrum de l'Escolania de Montserrat, que interpretaran la Cantate Domino de Jaume Pedrós. Serà l'ofertori de la missa conventual a les 11 aquest diumenge.
0: Mm-hmm. I parlem d'acordions, doncs, que és el teu instrument. Vau convocar un concurs de composició per acordió que porta el nom de Jaume Pedrós. Això ja fa uns mesos, entenc, perquè està resolt el concurs. De fet, ja coneixem els guanyadors, que són Andy Scordis i Víctor Morató, que ha passat avui mateix per l'emissora. I aquestes obres s'estrenaran en el concert del Mixtur que has esmentat abans, oi?
1: Exacte. Aquest homenatge al centenari comença a principis d'any amb el concurs internacional de composició per acordió Jaume Pedrós, i volia ser un homenatge, és el compositor català que més obres ha escrit per acordió, volia ser doncs, vincular també la nova creació amb aquest homenatge a Pedrós. El concurs que va constar de dues modalitats, la primera per encarregar una obra a un compositor i la segona modalitat B, una convocatòria oberta d'obres, i hi ha hagut molta participació. Hem rebut 218 candidatures procedents de 48 nacionalitats a la modalitat A, que el compositor seleccionat ha estat compositor de Xipre, Andy Scordis, que ja ha escrit una obra per acordió soprano que interpretarem en el Festival Mixtur. I a la modalitat B, 73 obres van rebre de compositors de 30 nacionalitats, i en la qual l'obra seleccionada va ser l'obra de Víctor Morató, Close to Silence. Aquesta és per a trio, de violoncel, flauta i acordió, que també interpretarem en el Festival Mixtur.
0: I has destacat tu mateixa les xifres de participació, com semblen realment espectaculars.

0: És a dir, a banda que vol dir que heu fet una gran difusió, que es presentin 200 compositors, si sumant-los tots, gairebé 300, no?
1: Sí, és cert.
0: Amb un concurs de composició per acordió, i que tots aquests, d'alguna manera o altra, doncs, entenem que el millor és que s'han interessat per qui era Jaume Pedrós. Com a mínim han fet una cerca i han descobert alguna cosa d'aquest compositor, no?
1: Sí, sí, la veritat, vam ser els primers sorpresos en rebre tantes obres, no ho podíem imaginar, perquè ha estat la primera edició. Tant de bo puguem seguir organitzant, però...
0: Aquí anava, amb voluntat de continuar.
1: I voluntat n'hi ha, veurem si els recursos també hi són de cara a futures edicions, però voluntat n'hi ha de poder continuar, i sobretot veient aquesta resposta de la convocatòria, que d'alguna manera veiem que hi ha interès per l'instrument i per seguir creant per acordió.
0: Doncs ens queden menys d'un minut, Olga. No sé si vols acabar amb un desig o un... Sí, un objectiu. Quin seria el que què t'agradaria que quedés d'aquest any d'efemèride per la posteritat, vaja?
1: Sí, doncs tant de bo les activitats, doncs, pugui compartir poder compartir amb molta gent la música de Jaume Pedrós, que molta gent pugui conèixer l'univers musical de Pedrós, i reconvidar tothom que passi per l'exposició, que vingui a escoltar els concerts, i sobretot que no acabi aquí. El meu desig seria obrir la porta perquè aquesta música formi part ja del catàleg d'obres de compositors catalans en un futur.
0: Doncs ens acomiadem amb aquest desig. Gràcies, Olga, per la visita. Enhorabona per aquesta feinada que has fet, i fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Assaig general.
0: I en menys d'un minut, com sempre, acomiadem el programa per avançar-vos continguts del programa de demà. Demà dijous serà dia de dansa al programa, i la Judit Jordana entrevistarà Sandra Barroso.
3: També rebrem el músic Marçal Ramon, que ens parlarà de l'espectacle Pau amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que s'estrenarà oficialment a la Fira Mediterrània de Manresa.
0: Doncs ja ho sabeu, us esperem a les 6 de la tarda aquí a Catalunya Música. Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Fins demà.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

La tardor és més l'estació de l'ànima que de la natura. Friedrich Nietzsche. És un pensament d'aquest filòsof i filòleg alemany, considerat un dels pensadors més influents del segle XIX. I de fons, doncs, és una cançó del 1945, amb música de Joseph Kosma i lletra de Jacques Prévert. El títol, Les fulles mortes. I de totes les versions, en quedo amb la versió en anglès, la de Frank Sinatra. Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I ara anem al casament de Luis Alonso. La boda de Luis Alonso. És una sarsuela escrita l'any 1897 pel mestre Jerónimo Jiménez. I estem sentint probablement el moment o un dels moments més emblemàtics d'aquesta sarsuela. És l'interludi.

Doncs així acaba aquest interludi de la boda de Luis Alonso. Una sarsuela escrita pel mestre Jerónimo Jiménez i que interpretava l'Orquestra de Córdoba i dirigia Alejandro Muñoz. I aquesta és música d'un compositor que va viure en el primer període romàntic. Ell va néixer l'any 1786 i va ser compositor, director d'orquestra, pianista virtuós i guitarrista i crític alemany. Ell va ser una figura molt important en el desenvolupament de l'òpera romàntica alemanya, però també va escriure altres gèneres, entre ells aquesta missa, la missa número 1 en mi bemoll major. El nom del compositor, Carl Maria von Weber. Estem sentint el Kyrie d'aquesta missa.

Darrere d'aquest concert per a viola, aquesta rapsòdia concert per a viola, s'amaguen un músic, hi ha, més ben dit, més que s'amaguen, però hi ha un músic ucraïnès i un músic txec. Tots dos vivien als Estats Units, estaven ja nacionalitzats nord-americans. El compositor es deia Bohuslav Martinů i va rebre un encàrrec del gran viola Yasha Bezhi perquè li escrivís una obra per a ell. Una obra, una rapsòdia, concert per a viola. El que va fer aleshores Martinů va ser adaptar la música a les necessitats i les habilitats del solista, i així va aconseguir un equilibri entre la tècnica virtuosa i la profunditat musical. I el resultat és aquest. Estem sentint el segon moviment d'aquest concert. L'interpreta el viola Rivka Golani.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest molto adagio, el segon moviment dels dos, que conformen aquesta rapsòdia concert per a viola i orquestra, escrita l'any 1950 pel compositor Bohuslav Martinů i estrenada. De fet, va ser un encàrrec del viola d'origen ucraïnès Yasha Bese. Ho sentíem en la versió de Rivka Angolani, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Berna sota la batuta de Peter Mac. I aquesta és una de les poques obres, podríem dir-ho, si ho comparem amb el seu catàleg de música sacra, que va escriure el compositor Jan Dismas Zelenka. Ell va compondre música instrumental i vocal, tot i que la major part de la seva obra està dedicada a la música religiosa. Zelenka es havia convertit al catolicisme per qüestions polítiques. De fet, va fixar la seva residència definitiva a Dresden, on va ser nomenat sotsdirector de capella i, més endavant, director de música. Doncs bé, aquesta obra pertany a aquesta música instrumental de la que el seu catàleg és més primet. És la seva sinfonia a 8 concertant en la menor. Aquest és el primer moviment, és l'Allegro.

0: Doncs sentíem música del compositor del barroc Yandisma Zelenka. Era l'Allegro de la seva sinfonia 8 concertant en la menor. I que sentíem en la versió del conjunt instrumental Fondamento que dirigeix Paul Dombrecht.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta tenora que estem escoltant de fons, sabeu on anem? Doncs farem la parada. Anem a l'Illa dels Oblidats. Sí, avui vull rescatar amb una tenora, amb una noia que va ser... que va pertànyer a una família de músics de Torroella de Montgrí. Es deia Marta Rigau i Poc i havia nascut en aquella localitat l'any 1865. Doncs comencem a estirar el fil per saber qui va ser aquesta noia. Mireu, començarem amb un petit fragment de l'historiador, jurista i polític català Josep Pella i Forgàs, quan l'any 1883 publicava la seva Història de l'Empordan i deia: una de les moltes coses que explica el llibre és que les anelles d'una sardana s'han de formar amb alternança estricta d'home-dona, però que sovint ballen gairebé només homes i que l'autoritat procura intervenir perquè això no sigui així. Perquè durant el segle XIX, la sardana era un ball de moda a l'Empordà i una de les distraccions principals. I el ball, com encara ho és avui, servia per seduir, sobretot, a les noies. I les ballades de sardanes eren, pels nois, un lloc on mostrar-se públicament, davant tots els presents. La competència entre les cobles era important, tant que el 1884 en Joan Rigau, fundador de la cobla La Nova Barretó i un home emprenedor i atrevit, se'n va pensar una d'aquelles que han fet història. Com a reclam, de fet, allò que en podríem dir publicitat, per atraure els balladors amb la seva nova formació, va incorporar, entre els músics de la cobla, una dona, com a tenora. Es deia Marta i era la seva filla. Marta Rigau i Poc havia nascut l'any 1865 en una família de músics de Torroella de Montgrí. Explica Joan Redreça en el seu estudi sobre els inicis dels montgrins que el pare Joan Rigau era sabater i músic i feia un munt d'activitats musicals relacionades amb la música. Tocava el cornetí, era cantant tenor, dirigia un cor masculí i va ser el fundador i director de la cobla orquestra vinculada al cor masculí, els Barretons. Anem ara al germà, el germà de la Marta, en Pere, que abans dels 12 anys ja era un destacat fabliolaire, a més de tocar el violí i la flauta, i també compositor i director de cobla. I l'altre germà, en Roger, també era músic, com també va ser-ho la Marta, esclar. De petita, ella, i en aquell ambient, no era gens difícil sentir-se atreta per la música, però la seva infantesa es pot dir que la nina dels seus jocs va ser la tenora. Als 18 anys, la Marta dominava l'instrument a la perfecció. Improvisava tot el que li demanaven. De fet, era un músic de la saga del Rigau. I això feia que el pare se'n sentís orgullós. L'any 1884, Joan Rigau, amb el seu fill Pere, van firmar un contracte amb en Joan com a empresari i amb en Pere com a director de la cobla, la Joventut Torroellense, coneguda també com el Barretó. A partir d'aquí, les picabaralles entre el pare i el fill van fer que aviat s'esveïssin els projectes i en Pere va deixar aquesta cobla i va fundar-ne una pròpia amb els músics més joves de la Barretó i de la seva confiança. Naixia d'aquesta manera la cobla Montgrins. Bé, la competència entre les dues formacions va estar servida. És quan en Joan Rigau va refundar la nova Barretó. Però calia oferir alguna cosa diferent i posar a tocar una noia, parlem del 1884, amb tot d'homes i una tenora als llavis, que això també tenia morbo, era tota una provocació. Tenia un punt de seducció. I, és clar, la polèmica i les ganes de veure la jove amb una tenora als llavis, la jove tocant, en un tres i no res, va començar a omplir les places de les viles on anaven a tocar. L'èxit va ser immediat i esclatant, tant per la novetat de la incorporació d'una dona a la cobla com per les facultats de la Marta. Això tampoc ho hem d'oblidar, amb l'instrument, amb la tenora. Hem de tenir en compte que el model de músic de cobla es va mantenir estrictament masculí fins l'últim quart del segle XX. Per tant, la irrupció de Marta Rigau va constituir un fet insòlit en aquell moment. Després de les primeres audicions, amb la nova incorporació femenina, la cobla, la nova Barretó, es va convertir en la formació de més renom de l'Empordà. Però tot el que és bo diuen que dura poc, i en aquest cas només uns mesos. El 18 d'abril del 1885, amb 20 anys, Marta Rigau es va casar i va deixar la cobla per convertir-se en mare de família. No va voler, no va poder,
no li van deixar, compaginar les dues coses. El cas és que mai més va lluir a la plaça els seus dots musicals. Se'ls va reservar només per la intimitat familiar. Haurem d'esperar gairebé 100 anys per tornar a sentir i veure tocar la tenora a una dona en una plaça. La primera dona a ocupar un lloc fix en una cobla no serà fins al 1981 a la cobla Bages i fora de l'Empordà. Per tant, Marta Rigau i Poc, amb la seva gosadia, amb la gosadia del pare també i amb la seva tenora i amb la seva intel·ligència, es va avançar un segle. Desgraciadament va morir molt jove, quan encara no havia fet els 40 anys. I de fons? De fons estem sentint una sardana de Manuel Sederra que es diu Tenora enyorada. I també Torroella 1884. És una sardana escrita per Jordi Molina, que l'obra va ser escrita especialment per commemorar el 125è aniversari de la Cobla Montgrins, que s'havia fundat precisament el 1884. La sardana Tenora enyorada és del compositor Manel Sederra i Puigferrer. La primera l'interpreta la Cobla Salvatana i Torroella 1884, la Cobla

I avui, com a souvenir, la sardana Memòria Col·lectiva. Sí, és clar que té a veure amb la parada d'avui, perquè és aquest poder que té la música, estimats i estimades, que ens connecta directament amb les emocions, i en concret la sardana. Ens transmet o ens pot transmetre, doncs, infantesa, família, festa major, moments viscuts. Ens pot fer sentir qui som i d'on venim. I ens connecta com a poble. Aquest estiu, al meu poble, el dia de la festa major, clar, també va haver-hi sardanes, evidentment. I em vaig emocionar molt ballant la darrera sardana, la de Germanor. La plaça era plena de gent, sonava la copla, tots ballant amb una gran rotllana, grans, petits. I vaig sentir una barreja d'alegria i de nostàlgia. Alegria de compartir aquell moment amb tanta gent que jo feia anys que no hi era per la festa major. I nostàlgia també perquè sabia que aquella sardana marcava el final de la festa, però també era un moment molt especial per mi, perquè també era l'inici d'un moment molt especial a la meva vida. I va ser una sensació difícil d'explicar, no? Però una sensació bonica, de nostàlgia i alhora d'alegria. Aquesta sensació de festa i de pertenença d'alguna cosa, que en aquest cas és aquest sentiment que ens transmet la sardana. I de fons n'he escollit una d'un compositor de Peralada, Josep Serra. És la sardana T'estimo. I aquí ho deixem, estimats i estimades. Us ha fet companyia, que us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals.
5: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
6: Des del Festival de Jazz Finlandès de Turku 2026, aquest dissabte, concert de celebració del centenari John Coltrane amb el saxofonista Joe Lovano, en quartet amb el pianista argentí Leo Genovese i els finlandesos Antti Lotjonen, al contrabaix, i Jonna Ripa, a la bateria.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, en aquest primer dia de tardor, que no de xardor, que continua impertèrrita des de fa mesos. Però per refrescar-ho tot plegat, recordem i celebrem que avui el Fixa't arriba al número 100. Sí. Contents i agraïts de poder compartir aquest moment pel que representa de complicitat amb aquest projecte musical que ens uneix. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils, i avui tenim una ruta suau, cremosa, intensa i lleugerament àcida. És tova de textura, amb contrast doncs d'una mica humida, cremosa, fins a l'altra banda, que seria més ferma, seca i un punt granulada i lleugerament trencadissa. Vaja, com una plata de fromage du Loire. Seria le fromage du Loire. Una plata de formatges, per favor. Què me'n dieu per acabar un bon àpat? Una mica de varietat. Quin farem? Farem aquest de l'Etudiment? Farem... Bé, el cas és que nosaltres sortirem de Hamlet, a Carolina del Nord. D'allà anirem a Tuscaloosa, Alabama. D'allà saltarem fins al Cono Sud, a Juan de la Peña. Això és a tocar de Buenos Aires. Després anirem a Dakar, al Senegal. D'allà a Sud-àfrica. De Sud-àfrica pujarem fins al Líban. Del Líban a Ansfelden, a Àustria. I d'Àustria cap a Berlín, de Berlín a Jyväskylä, a Finlàndia, i acabaríem a la Vall del Loira fent aquest tas de formatges, i el punt final a Santa Coloma de Farners. I la cirereta, doncs, serà el nou generat...

0: d'Edith Piaf, triada per Josep Maria, que la vol dedicar a un amic de 84 anys que s'està recuperant d'una intervenció a la Vall d'Hebron. Aprofitem per enviar un missatge a la gent que ens escolta des de qualsevol centre hospitalari, recuperant-se, no? que sigui ben breu, que sigui ben lleu i ben afortunada, no? aquesta sortida, perquè quan arriba a l'alta sempre agrada, la ben veritat. I després això que us dèiem, el que endevina la misteriosa té aquest premi del que gaudirà el Josep Maria. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I si teniu un enganxó, ens encantaria que ens la féssiu arribar. És el cas del Pere.
2: No ho és, però a mi em recorda una que fa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Però tampoc no recordo el nom d'aquesta, eh?
0: I no hem pogut posar-hi la peça al darrere perquè no sabem tampoc quina és. Na na na na na na na. Repetim un moment, a veure si hi ha algú que ens pugui ajudar. 9-3. A veure. No, no, no, na na na na na na na. Ja ho sentirem. 9-3-0-48-53-21. També el 607-470-305. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, doncs, Pol Regàs.
3: Bon vespre i bon viatge.
0: I aquí, doncs, comandant la Anna Hernández. Anna,
4: que... Hola, que ens oblidem, no ens veiem cada dia, no ens en recordem.
0: De vegades tinc cap rodos. No has tingut
4: a mi
0: perquè...
4: m'han dit sempre Alba, vull dir que també em funcionaria.
0: No, però jo vaig notant una mica que hi ha un desgast neuronal.
4: Bueno,
0: hi ha
4: també
0: un desgast,
4: és normal.
0: Sí, oi, t'ho diràs.
4: Quan hi ha moltes coses al cap, és el que passa.
0: A més d'una banda del cos vas notant un desgast. Però no entrarem en detalls i sí que escoltarem a veure què ens dius.
4: Ah, vinga, millor. Sortim d'aquest jardinet. Ahir vam dedicar el programa a l'Alzheimer, ja que dilluns havia sigut el Dia Internacional d'aquesta malaltia. I vam tenir el gratíssim plaer de conversar amb la Roser, una pacient del Centre de Dia de l'ACE Barcelona, de 86 anys, que ens va regalar una entrevista, crec, magnífica. Ens va curar una mica l'ànima a tots. Aquests són alguns dels moments més destacats.
5: Soc molt xerradora, ja vols notar-ho, que quasi que em deixo parlar. Soc cantarina, perquè havia cantat molt a les corals. Tenia dues corals, que una la tenia el dilluns, l'altra el dijous.
0: Hi ha alguna cançó que la tingui molt present?
5: Soc la mare cantora que Manel te carona.
0: Què tal les sessions de musicoteràpia que feu?
5: Ostres, per mi curtes. Penso coses positives i em posa molt contenta, em posa molt feliç.
0: Què li voldria dir a les famílies que ens escolten ara on hi ha un cas d'Alzheimer en aquella casa on s'acaba de diagnosticar?
5: No els curaran, perquè desgraciadament no es pot curar aquesta malaltia, però que vagin a un centre que els espavilin, perquè a més et donen idees, informació, fas activitats, estàs amb altres persones, sobretot si xerraire com jo soc, els hi aniria molt bé.
0: M'ha agradat, eh?
4: Sí, et va reconèixer per la veu de seguida.
0: Sí.
4: I esperem, doncs, no coneixia el programa i esperem, doncs, a partir ja d'avui que tinguem un oient més, ens faria molt contents.
0: Roser, sabem que si és aquí li farà il·lusió que la saludem. I extensiu per tothom. Això hem dit que és...
6: El ressò d'ahir. I aquesta... Anna Hernández.
0: Aquesta és la melodia misteriosa 1. Aquesta i aquesta la 2. I ja no diem res més, perquè només 9-3-0-48-53-21, 6-0-7-4-70-3-0-5 o la bústia fixa't com sona @catmusica.cat.
1: Fixa't com sona edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Hamlet. Estem a Carolina del Nord, als Estats Units. Carolina del Nord. Carolina, el lloc on avui fa 100 anys hi va néixer un músic saxofonista de referència, John Coltrane, un dels, diguem, músics i compositors de jazz més importants, influents i pioner del free jazz. Un dels pocs innovadors veritables del saxo tenor, referent musical del moviment dels drets civils. Fixa't com sona.

0: Què dic, o què és el que més et motiva de la teva feina?
1: Perdona?
0: Què és el que més et motiva?
1: Bueno, yo me considero tremendamente privilegiado y tengo una suerte enorme y cada día doy gracias porque vivo de aquello que más amo en el mundo y eso es una suerte increíble. Pues, o sea, para mí pues no es un trabajo y igual que no es un trabajo no existen las vacaciones para mí. Uh-huh. Si tengo tiempo estoy con mi música y creo que eso es una suerte que el destino me ha dado y que cada día agradezco.
0: Aquest dimecres 23 es compleixen 100 anys del naixement de John Coltrane. Pels interessats, aquesta setmana Catalunya Música fa una programació especial en honor seu amb emissions monogràfiques i seleccions musicals en programes com Café Jazz o Via Jazz. Segur que no hi faltaran aquestes passes de gegant.

0: Això és...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Que bé que estem aquí a Carolina del Nord. I ara, atenció, perquè no marxarem gaire lluny, anirem a Alabama. Ha estat pràcticament veí, en concret a Tucalosa. Però abans, Pol, què tal la número 1? 93-048-53-21. Però hi ha algú que demana la 2. 607-470-305. En aquest segon no s'hi val a trucar, sí, missatge, missatge escrit, per parlar directament 93-048-53-21. I ara, fixa't, ens anem a Tucalosa. On vius tu, a Tucalosa? Que va ser capital de l'estat durant el segle XIX, abans de donar el relleu a Montgomery. Tucalosa té la universitat més important, la d'Alabama, i els Alabama Crimson Tide, un equip de futbol americà amb desenes de títols i reconeixements. I atenció ara, atenció a això que ve, atenció. A Tucalosa, el 24, hi va néixer un artista pionera al capdavant d'una orquestra. Fixa't com sona...

0: Quin tamacle i quina veu! Smoke Gets in Your Eyes, El fum m'encega, un dels grans títols del cançoner americà que en recorda especialment els que ja tenim una edat, els Platters. I en aquest cas distingim la senyora Dinah Washington i la ceguesa que produeix l'amor i el dolor del desamor. Dinah, la reina del blues, amb una capacitat única per transitar entre el gospel, el jazz, el blues i la música popular, una de les primeres artistes negres a conquerir el mercat blanc, combinava la música religiosa i els concerts de petit format. Dinah es va casar 7 vegades. 7 i en una curtíssima vida, perquè va morir als 39 anys per sobredosi accidental, una barreja letal de medicaments i alcohol.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Estem aquí a Tuscaloosa, a Alabama, als Estats Units, i marxarem a l'Argentina, Gix. Fixa't, marxarem fins a Juana de la Peña, que és una petita localitat rural situada al nord de la província de Buenos Aires. Però abans, Misteriosa 1 i Misteriosa 2. Atenció, perquè l'Alícia ens diu en un primer correu, ens diu el Danubi Blau d'Strauss, i després rectifica, diu, no, m'he equivocat, crec que és el Vals de les Flors, del Trencanous, de Tchaikovsky. Alícia, com ens agrada el teu doble escrit, però no és, és un altre. I gràcies, perquè això li dona una miqueta d'enjòlit a la cosa. 9-3, 9-3, no me l'he pres encara, 9-3, 0-48, 53-21. Doncs vinga, ens n'anem cap a Juan A. de la Peña. Pertany al municipi de Pergamino, zona agrícola pròspera, productora de gra. Allà hi va néixer el 1908 un dels referents del folclore argentí, autor d'aquest clàssic. Fixa't com sona.

0: Los ejes de mi carreta, amb la versió de les germanes Caroni, tema d'Héctor Roberto Chavero, més conegut com a Atahualpa Yupanqui, en honor a l'últim sobirà inca i Yupanqui, que en quichua significa el que ve de llunyanes terres per narrar. Al llarg de la seva vida va compondre oficialment 325 temes. Va exiliar-se a París a finals dels 40, on va ser descobert per la llegendària cantant francesa Edith Piaf, que el va convidar a presentar al seu club i li va obrir les portes al públic europeu. I les germanes Caroni, Gianna i Laura, són bessones, són argentines d'ascendència europea i Gianna al clarinet i Laura al violoncel versionen clàssics. I mira, dos quarts.
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I en companyia de tots els que us hi voleu afegir, que us agrada la música, penso especialment en la gent que esteu circulant a aquesta hora. Vés a saber si estàs allà en un d'aquells punts roents, amb un col·lapse de trànsit, i la música dintre d'aquest espai de llibertat privada que representa aquell habitacle, no?, amb el so que et permet un bon equip. Dius, mira, vaig fent, sembla que sigui menys pesat tot plegat. Per cert, ara de l'Argentina marxarem solcant l'Atlàntic cap a Dakar. Anirem a la capital del Senegal, coneguda pel famós ral·li automobilístic, que ja no s'hi disputa allà, però que molts doncs, els va permetre descobrir el macromonument al renaixement africà, una estàtua de bronze més alta, la més alta d'Àfrica, supera en mida l'estàtua de la Llibertat de Nova York. No sé si hi heu estat mai. Es va inaugurar el 2010 en un dels turons volcànics de la ciutat, en què també hi destaca el far de Mamelles. No? I després explicarem una mica. Però abans, Pol, què tal si refresquem la misteriosa U? Tan, tan, tan. I ara la 2. No és el vals de les flors, no és el Danubi blau. A veure, tornem-hi. Aquí estem. Ens agrada doncs, aquesta mica de gaming, no? Aquest joc, perquè ens permet la interacció amb tots vosaltres i alhora doncs, també, de la mateixa manera, si voleu fer-ho servir per aportar qualsevol cosa que penseu que enriquirà la comunitat d'oients, doncs serà molt benvinguda. I dit això, Mamelles. Segur que ho coneix molt bé el músic de jazz Alun Wade, que va néixer aquí ara fa exactament 48 anys, a Dakar. Fixa't com sona.

0: Yaraha, inclosa al disc African Fast Track de 2018 del baixista, vocalista i compositor senegalès Alun Wade, fill d'un director d'orquestra de l'exèrcit del Senegal. Amb només 18 anys va ser descobert per una llegenda de la música senegalesa, Ismael Lo. Wade va formar part de la seva banda durant gairebé una dècada fent gires arreu abans de llançar la seva carrera en solitari.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Som al Senegal, Dakar, en concret aquests dos turons, li diuen les mamells, no? Són una mica la semblança, no sé si hi heu estat. Qui sap si hi hauria algú que ens estigués escoltant ara mateix des d'allà Dakar, no? Ens faria il·lusió, és una mica allò del maig, no aconseguir que hi hagi la connexió. I mentrestant anem voltant, perquè de l'extrem oest ens anirem al sud del continent africà. Marxarem a Sud-àfrica, amb tres capitals, 12 llengües oficials i dos premis Nobel en un mateix carrer, el carrer Vilakazi Street de Johannesburg, Nelson Mandela i l'arquebisbe Desmond Tutu. Sud-àfrica també pot presumir de ser el país on s'hi va fer el primer trasplantament de cor humà al món, a l'Hospital Groote Schuur de Ciutat del Cap el 1967. I aquí camí de 9:15, la misteriosa U. Tan, tan, tan, tan. I ara la 2. La 2, l'Alícia ho prova la tercera i apunta per al vals de la Bella Dorment.

amb el tenor alemany Jan Kobou i Christian Bezuidenhout al pianoforte Stanchen. La serenata Quartlied de la col·lecció pòstuma Schwanengesang o el cant del cigne de Franz Schubert. Música, d'alguna manera, el poema, no? Música al poema.

0: poema alemany del poeta alemany Ludwig Rellstab. Schubert havia mort als 31 anys quan l'editor Tobias Haslinger va reunir 14 lieder pòstums del compositor i els va publicar conjuntament 1829 sota el títol Schwanengesang, és a dir, Cant del Cigne, aquesta llegenda que diu que els cignes canten la seva melodia més vella just abans de morir. No? És allò que dius, ostres, és un símbol, no? Christian Bezuidenhout utilitza un pianoforte d'època, sonoritat més íntima, lleugera, ressonant, i és un exponent mundial de la música antiga i els teclats històrics. De petit es veu que va desenvolupar una obsessió per Mozart total i que acabaria definint la seva carrera. De fet, ha gravat tota l'obra del músic de Salzburg, que ha comportat més d'una dècada de feina.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, per exemple, la Lourdes d'Artés, que ens truca per primera vegada. Lourdes, molt benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Què fas normalment escoltant el Fixes? Combines amb alguna feina o tu l'escoltes tranquil·lament?
2: Me l'escolto tranquil·lament. Sí, sí, ara tinc una edat que puc fer les coses amb molta calma.
0: Això s'agraeix. Clar, i vas escoltant aquestes misterioses i dius, jo crec que miraré d'endevinar-la, sobretot la segona. Eh que sí, que provarem aquesta? Sí. A veure, sí. Lourdes, tu quina diries que és?
2: Jo em podria creure que és el vals de Llac dels Cignes.
0: És que s'hi sembla molt. Tornem-hi a sentir-lo, s'hi sembla molt. I escolta, ens ha anat molt bé, no, diem que no.
2: Ja.
0: Clar, clar, anaves a dir una altra cosa, sí?
2: Sí.
0: A veure, digues.
2: De la Ventafocs, pot ser?
0: Molt bé, però no.
2: Vella Dorment,
0: no, però molt bé, molt bé.
2: No ho sé.
0: No, Vella Dorment no, hem quedat que no, no. Escolta, amb Vella Dorment, calla, ara jo m'estic fent un embolic, clar. El vals de la Vella Dorment, clar que sí. Ara jo he tingut un cap rodo, és veritat, és el vals de la Vella Dorment d'Edith Piaf. Mira, mira, mira, mira. Com és que de sobte has fet aquest gir?
2: Perquè, bueno, jo m'agrada, no sóc pianista ni molt menys, però m'agrada remenar el piano, intentar treure música i això. I aquesta l'havia trobat amb alguna partitura senzilla i l'havia intentat tocar i crec que me n'he recordat per això, sí.
0: Doncs magnífic. Doncs mira que bé, avui signifiquem aquest 23 a Artés, no? A casa de la Lourdes, a través de Catalunya Música, hi ha hagut un encert i ara acaba de guanyar una dedicatòria. I ara tu diràs, una dedicatòria? Doncs sí, acabar el programa posant una peça que tingui un valor per tu important, algú que diguis, em faria molta il·lusió, de compartir-ho dedicant-li a algú, viu o mort.
2: Mm-hmm.
0: No cal que ens ho diguis ara.
2: No cal que digui el nom,
0: no,
2: val.
0: No.
2: D'acord?
0: Ja estarem en contacte i et reservaríem la cirereta del programa per acabar.
2: Ah, molt bé.
0: O sigui
2: molt
0: que...
2: bé.
0: Magnífic.
2: Ho puc dir ara?
0: No, perquè, home, vol dir que ja ho tens present. Si vols, bon, no pengis.
2: Coses,
0: no
2: sí.
0: Pengis i li comentes a l'Anna i ja quedaríem per un vespre.
2: D'acord.
0: Vols dir alguna cosa més a l'audiència, Lourdes?
2: No, res més.
0: Doncs gràcies.
2: Un programa molt bonic. Felicitats.
0: Igualment. Eh? Gràcies. Que vagi molt bé.
2: Vale.
0: Adéu-siau.
2: Adéu, bona nit.
0: El vals de la Vella Dorment. Tornem a sentir un moment aquesta música, Pol.

0: serà amor.
1: És el vals de l'amor d'Edith Piaf. Després, com que el tornem a escoltar, ho referem una mica més. I ara diguem que ens n'anem de Sud-àfrica cap al Líban. Marxem al Pròxim Orient, l'únic país de la regió sense desert. De fet, Líban significa blanc en referència als cims de les seves muntanyes cobertes de neu, de geografia vertical amb muntanyes que s'erigeixen just a tocar de la platja. Tant s'hi pot fer surf com esquia en qüestió de pocs quilòmetres. País marcat pels conflictes i les guerres, s'estima que entre 10 i 18 milions de descendents de libanesos viuen a l'estranger. Al país són uns 5 milions. Bressol de la compositora i pianista Marie Awadis. Fixa't com sona.

0: És l'estudi número 8, Through the Window, a través de la finestra de Maria Wadis, el seu disc Estudis Melòdics i del prestigiós segell Deutsche Grammophon. Maria Wadis és una pianista i compositora d'origen armeni nascuda a Beirut, al Líban, i per assegurar-se els estudis de música va mudar-se a Alemanya. Va créixer en una família de tradició musical i va viure de prop els anys de la Guerra Civil libanesa. Ha influït en la seva sensibilitat artística. Through the Window mirant el món des d'un espai interior.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som a tocar de les 9 del vespre i del Líban tornarem a Europa i ho farem via Ansfelden, una petita ciutat de l'Alta Àustria, prop de Linz, barreja de perfil residencial i industrial i molt coneguda per ser bressol l'any 1824 d'un compositor organista, professor d'harmonia i contrapunt a la Universitat de Viena i que va crear les simfonies més monumentals del seu temps i motets de referència. Però abans ens queda la primera. Si la segona era aquest vals de l'amor de Mono, que després Patrick Doyle va versionar per la Ventafox, no per la Bella Dorment, després ho especificarem, aquest primer tema el tenim per descobrir. Us sona aquestes dues notes? 930-48-53-21, gràcies per ser-hi, gràcies per interactuar entre nosaltres, per fer que aquest programa sigui un teva meva. I això que us dèiem, aquí a Ansfelden hi va néixer una personalitat que és referent d'aquest municipi. Va crear les simfonies més monumentals del seu temps i motets de referència. Fixa't com sona.

0: amb el conjunt vocal britànic Voices 8, Locus Iste, motet sagrat de 1869 i de Mr. Anton Bruckner per a la consagració de la Botticapelle, la capella votiva de la nova catedral de Linz. Bruckner va ser un home de fe, catòlic devot, va ser inicialment incomprès i menyspreat. Avui és celebrat com una figura central en el repertori simfònic. Per cert, patia un trastorn obsessiu-compulsiu sever amb els números. Sentia la necessitat de comptar-ho tot de manera compulsiva. És veritat, he conegut alguna persona així, eh? Han de comptar els números de les matrícules, han de comptar el número de testos, comptar, no?, les fulles dels arbres, les finestres dels edificis viatjant en tren, les repeticions de motius musicals a les seves partitures o els graons que pujava. Que complex és i que miraculós tot plegat, perquè fixa't, denostat d'alguna manera i amb els anys se l'ha posat al seu lloc. I aquí, al nostre lloc, a les 9:01, la última que queda per endevinar. I ens agrada saludar el Pere de Mollerussa. Pere, benvingut.
1: Hola, bona nit, Xavier. Què tal?
0: Bé, molt content de saludar-te. I tu què fas a aquesta hora mentre escoltes el programa?
1: Doncs mira, estem aquí sopant amb la Laia i amb la Mireia i juguem a veure si endivinem les músiques que poses.
0: Que bé, que bé. Doncs Laia, Mireia, salutacions cordials, que diem. A veure si l'endevinarem i el xisclet serà general, eh? Atenció, tornem a escoltar una mica. Això és...
1: Bueno, això em sembla que podria ser Eric Satie, Gimnopédie.
0: Sí! En clau de jazz, avui. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
1: M'ha lluïnat la Mireia.
0: A casa del Pere hi ha joia. Molt bé, Mireia.
1: Molt bé.
0: Clar que sí, fantàstic. M'alegra tenir aquest quòrum, no?, mentre fem el programa. I ara vosaltres teniu la paraula, ja quedareu amb l'Anna, per reservar-vos una darrera melodia i fer, a través de la ràdio, una dedicatòria a qui cregueu.
1: Molt bé, moltes gràcies, Javier. Felicitats pel programa.
0: Molts records.
1: Adéu-siau. Bona nit a tothom.
0: Després escoltarem aquesta Gimnopédie número 1 d'Eric Satie en clau de jazz. Per això menjarem formatges allà a la Val d'Oar. En fi, no ens avancem perquè encara hem d'anar a Berlín. Anem d'Àustria cap a Alemanya, anem a Berlín, creuada pels rius Spree i Havel, i a més de 1.700 ponts. I alguns semàfors vianants tenen un homenet dibuixat a dins. L'Ampelmännchen és l'homenet del semàfor, dissenyats el 1961 pel psicòleg Karl Pegrau, amb la finalitat de reduir accidents de trànsit. I es veu que es va convertir en un fenomen cultural i avui és un dels símbols més representatius de Berlín. La ciutat on va morir el 96 als 68 anys, la soprano Pilar Lorengar.

0: Bravo, bravo, bravo, la gent, clar, és que no n'hi havia per menys. Chateau Margaux, sarsuela en un acte, llibret de José Jackson Beyán i música de Manuel Fernández Caballero. Estrenada del Teatro Variedades de Madrid el 1887. L'acció passa en una luxosa mansió de Madrid i aquí l'hem sentit amb Pilar Lorengar, època daurada, anys 50, una de les sopranos més reconegudes i rellevants de Saragossa, però va triomfar amb molta força a Berlín. Seria primera soprano de la Deutsche Oper el 58, estrella indiscutible més de 30 anys i el Senat alemany, atenció, li va atorgar el títol de Kammersängerin, ho he dit molt malament, Kammersängerin, cantant de càmera, no? No sé si venia per aquí. Kammersängerin, va morir a Berlín als 68 anys de càncer.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs mira, aquí estem a les 9 i 7, estem a Berlín i marxarem a Jyväskylä, al centre de Finlàndia. Ui, allà ja fa estona que és fosc. Però abans veig que ens vol saludar el Ricard de Terrassa. Ricard, benvingut.
2: Ei, hola, Xavier, com estàs?
0: Molt bé, ens agrada sentir-te. Tan sols tenies ganes de dir que ets aquí, entre els oients, eh que sí?
2: Sí, perquè, bueno, clar, no he arribat a temps de l'endevinalla i sí. Després dic, bueno, va, ja que estem aquí, pues,

0: Clar que sí.
1: Aprofito per saludar-te i res, dir-te el que suposo que diu molta gent, que moltes gràcies per acompanyar-nos durant tants anys, i que ens fas les estones molt més amenes. I t'ho
0: Doncs
1: volia agrair, ja que estava aquí.
0: t'ho agraeixo de totes, totes, de teves a meves, que es diu, perquè és mutu, ens ho passem bé amb l'equip, treballant el tema, ens agrada la música, i hi ha un públic melòman a Catalunya Música disposat a gaudir-ho, clar que sí.
1: Mira, hi ha una cosa que ens passa aquí a casa. Aquesta hora és l'hora que estic a la cuina fent el sopar, i bueno, tinc tres fills de totes les edats, la dona, tothom, i sempre a aquest moment pues, entrava la nostra música clàssica, entraven, sortien. Des de fa un temps que gràcies a tu i a les teves propostes has aconseguit que s'enganxin, que em preguntin, i això què és, i això què és? Un nen de 8 anys, una nena de 16 anys, la meva dona, o sigui que la Clàudia, el Bernat i la Irene els has enganxat a la música, eh? Moltes
0: Escolta,
1: gràcies.
0: aquest aplaudiment és per la família. Molt, per molts anys. Una abraçada per tots i gràcies.
1: Vinga, seguim, merci.
0: Adéu-siau. Home, com m'agrada sentir això. Bueno, però va, Solà, modera't. Anem a Jyväskylä, centre de Finlàndia. Ciutat pionera en la il·luminació de carrers i instal·lacions. Diu que hi ha més de 100 llocs de la ciutat, ponts, edificis, parcs, escultures, xemeneies industrials, que s'il·luminen de manera artística i eficient. A la tardor celebren un festival de la llum espectacular, es veu. De Jyväskylä, l'atenció, n'és el pianista Antero Blomqvist. Fixa't com sona.

0: què me'n dieu d'aquest que és Guillaume Balsi, és a dir, en finès, vals de mitjanit? No em digueu que no és per fer unes torrades amb salmó fumat. Després d'això, és gré, és gré. I és que, per favor, és d'Antero Blomqvist, pianista, arranjador i pedagog musical. Trasllada el gran cançoner popular i folklòric de Finlàndia a la intimitat del piano. Popular per una sèrie d'àlbums gravats per les discogràfiques finlandeses on recollia els grans balls tradicionals per a piano.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Avui no arribarem a Santa Coloma de Farners, mira que ens feia il·lusió pel tema de la ratafia, però sí que arribarem a Angers, aquesta ciutat francesa, a la Vall del Loira, bressol del famós licor de taronja Cointreau. Us agrada el Cointreau? Creat a Angers el 1849 pels germans Eduard i Adolphe Cointreau, avui l'única destil·leria del món on es produeix aquesta beguda. És veritat, aquests espiritosos han anat fent la... han anat passant avall, eh? La gent, no sé, suposo que això... ja no hi ha aquell... vinga, va, vinga, bé, al final... No es fa tant, això. No sé, perquè han anat molts, han anat desapareixent. Bé, avui l'única destil·leria del món on es produeix aquesta beguda és als afores de Sant Barthélemy d'Anjou. Desconeixem si aquest licor era el gust d'aquest pianista referent nascut aquí el 1929. Fixa't com sona.

0: Quanta confitura, per favor. Fusió de jazz a partir de la gimnopedia número 1 d'Enric Satie, d'Eric Satie, amb Jacques Lussier, mundialment famós des dels anys 50. Va saber transformar composicions clàssiques en formació de trio de jazz, piano, contrabaix i bateria, primer amb Johann Sebastian Bach, més endavant Vivaldi, Ravel, Debussy i també Satie. Lussier va quedar impactat per Bach quan tenia tan sols 10 anys. El 1959 va fundar el trio Playback i es va convertir en un fenomen comercial sense precedents i sense que li faltessin crítiques. Sobretot els puristes, aquells, com va aquest amb el jazz trapassejant aquí? I no, no, escolta'm, no ho acceptaven ni ho entenien, però la cosa va anar. Jacques Lussier va morir el 2019 als 84 anys. Ara són les 9 i 22 minuts, és el moment que passi...
1: La cirereta del pastís.

0: Com m'agrada aquesta versió d'Edith Piaf, La valsa de l'amor, la va compondre Marguerite Monod, que va ser la gran la base, no? El pal de paller de les músiques de Marguerite d'Edith Piaf, volem dir, i que després Patrick Doyle la va convertir per la Cinderella, no? Per la Ventafox, estrenada el 2015 a la banda sonora. I nosaltres hem tingut aquella marxada de la Bella Dorment, però és la Ventafox, tot i que la mestra per excel·lència és Edith Piaf. I el, precisament ens n'anirem avui amb Edith Piaf, la cirereta serà el tema No generarete rien, i se l'ha reservat al Josep Maria de Matadepera, que va endevinar una misteriosa i li vol dedicar a un amic seu que s'està recuperant ja a casa. Josep Maria, benvingut.
1: Hola, bueno, tots dos ens diem Josep Maria, eh? No
0: exacte,
1: sé qui
0: exacte. Ell té 84 anys, tu per aquí, sí?
1: Jo em faré 78.
0: 78, doncs hi ha diferència. I la vostra amistat, des de quan mena la cosa?
1: Bueno, ve de que ell va ser professor meu amb una llicenciatura d'això, com se diu, de direcció d'empresa i sí. Màrqueting.
0: Molt bé, perquè ell...
1: I aquí, doncs mira, com que tots dos són molt xerrameques...
0: I,
1: doncs...
0: i us ha unit una amistat que heu mantingut al llarg dels anys i sí, ara sí. Va haver de passar fa 4 mesos per una operació, el Josep Maria.
1: Sí, més o menys 3 o 4 mesos, ell us ho dirà.
0: Que el tenim en línia, també. No... ara el mirarem, ara el mirarem de localitzar, que seria molt maco de parlar amb ell.
1: Sí, home, si us està esperant.
0: L'estem trucant ara mateix. Per cert, el Josep Maria va treballar amb el professor Miravitlles, publicista i sí. Professor a la Universitat Politècnica de Màrqueting.

0: i direcció d'empresa.
1: Sí, sí, vam treballar molts anys junts.
0: Mira, Josep Maria, benvingut.
2: Ah, ben trobats.
0: Com us trobeu de salut ara per ara?
2: Home, he tingut dies millors, la meva vida, però vaja.
0: És veritat,
2: bastant bé, bastant bé.
0: Bé, ho celebro.
2: Bastant bé.
0: I què li dieu al vostre amic que us vol dedicar a l'Edith Piaf, Josep Maria?
2: Ah, que em coneix bastant bé, perquè l'Edith Piaf va formar part de la meva joventut, un temps que vaig estar vivint a París, i que en vez de gastar-me els diners en prendre copes amb els amics, me'ls gastava per poder estalviar i veure una de les moltes actuacions de l'Edith Piaf.
0: I què en recordeu d'aquestes actuacions? Què us va quedar molt gravat?
2: Em vaig quedar molt gravat dues coses molt importants. La capacitat de l'artista per superar les desgràcies, perquè l'Edith Piaf, i vosaltres ho sabeu més bé que jo, va tenir una vida terrible.
0: Molt.
2: No va conèixer pràcticament el seu pare, vull dir, va ser alimentada amb vi, i no són històries fantasioses,
0: sí.
2: no, era veritat, vull dir. I jo la vaig arreplegar en una època que va tindre una crisi tremenda, perquè ella va estar enamorada de molts personatges populars, i sobretot d'un deportista. D'un deportista de la Catalunya Nord, cosa que no se li ha fet massa records ni massa...
0: Yeah.
2: Ella es va enamorar d'un boxejador, crec recordar que es deia Marcel Cerdán, que era de la Catalunya Nord, de l'antiga Provença, i va estar molt enamorada, molt. I va morir d'un accident d'aviació, que és d'aquests accidents brutals que no he tingut la desgràcia ni la sort de tindre ningú proper, però m'imagino el discurs d'una persona enamorada, tremendament enamorada, d'un home que, a més, sembla ser que era una gran persona. Un gran deportista i una gran persona.
0: Doncs mira, us he d'agrair... Digues, digues.
2: No, dieu, perquè
0: doncs
2: estic agafant jo.
0: Us he d'agrair, Josep Maries, us he d'agrair aquest moment, perquè avui tancarem el programa amb Edith Piaf, amb aquest tema tan bonic, no em penedeixo de res. Josep Maria, voleu dir alguna cosa més a l'audiència?
2: Doncs que... Sí, que vagi menys a la farmàcia i que escolti música. Perquè jo, per experiència personal, quan tinc un baixón o quan tinc necessitats creatives, perquè la meva feina ha sigut sempre la creativitat, inclús he donat classes a la universitat d'un tema que hauria de ser obligatori. I he lluitat tota la vida per introduir-lo dintre de la universitat, i diguem-ne que en aquest cas no he sabut prendre proper. Però que es refugi amb la música. La música és fantàstica, la música emociona, la música et fa riure, la música et fa plorar, et treu les manies, menys psicòleg, menys... I més música.
0: Totalment d'acord.
2: I no és per fer-vos la pilota a vosaltres.
0: No, que ho sentiu
2: sinó
0: així.
2: Sinó que realment és així, no?
0: Josep Maria.
2: No solament... No, perdó.
0: No, doncs...
2: Que la ràdio ja sé que té les hores molt justes.
0: Josep Maria, m'ha agradat molt d'escoltar-lo. Li desitjo que es tingui una recuperació ben bona. I
2: espero.
0: També el Josep Maria, que ens ha facilitat aquesta comunicació. A tots dos, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Ha sigut una molt agradable sorpresa.
0: Ha estat un plaer. I a tots els oients que ens seguiu, us demà us esperem, Mare Déu de la Mercè, ja felicitem a les Mercès, us esperem a les 8 del vespre, que farem una ruta. Jo ara estic pensant una mica en Palló i m'ha dit, calla, no diguis res que passi la Piaf.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que el govern...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, Floridante, un dels títols menys representats de Händel. Una combinació d'intrigues, identitats ocultes i passions amoroses amb el contratenor Max Emanuel Senchich com a gran protagonista.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Hola, bona nit. Avui fa 100 anys que va néixer John Coltrane. Aquí al nostre club estem recordant la seva música a les sessions del cafè cada dia a 3:45 i el que us proposo aquesta nit és sentir aquesta herència de la mà del seu fill, del també saxofonista Ravi Coltrane. El segon fill de John i Dallas Coltrane va néixer el 1965 i tenia només 2 anys quan va morir el seu pare. Va entrar en escena a principis dels 90 al costat de músics com Jerry Allen, Kenny Barron, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Branford Marsalis, Chick Corea, i ha fet des d'aleshores una intensa i interessant carrera, amb projectes propis però també com a membre de les bandes dels músics del seu entorn. A més, dedica el seu temps a l'organització Coltrane Home per tal de difondre i preservar el llegat dels seus pares. Us proposo començar amb una de les seves publicacions, el treball Spirit Fiction del 2013. Benvinguts.

quartet del saxofonista Ravi Coltrane amb el pianista Luis Perdomo, el contrabaixista Drew Gress i el bateria E.J. Strickland. Amb el títol de Spirit Fiction, el 2013 publicaven un recull de temes signats per tots quatre membres de la banda. Marilyn and Tammy és el que sentíem per començar, i aquesta altra, The Change, My Girl, és també de Ravi Coltrane.

Ravi Coltrane desplegant el seu lirisme The Change My Girl al costat de Luis Perdomo al piano, Drew Grass al baix i Jay Strickland a la bateria, música del projecte Spirit Fiction. La pianista Jerry Allen, el trompetista Ralph Alessi, el baixista James Genus i el bateria Eric Harlan són ara els membres d'aquest quintet de Ravi Coltrane.

Ralph Alessi, autor de Who Wants Ice Cream, un dels temes aportats al projecte Spirit Fiction de Rabbi Coltrane, projecte presentat el 2013. Ralph Alessi i Rabbi Coltrane, amics des de la seva època d'estudiants, col·laboren en altres projectes, com ara aquest quintet que des del 2010 lidera el trompetista.

Iram i Cela, un dels temes del projecte Imaginary Friends que Ralph Alessi va presentar el 2019 amb el segell alemany SM. Retrat de la música d'aquest quintet del trompetista amb el saxofonista Ravi Coltrane, Andy Milne al piano, el baixista Drew Grass i el bateria Mark Ferber.

Oxidia és un dels originals de Ralph Alessi per aquest àlbum Imaginary Friends, gravat seguint l'estètica de la discogràfica alemanya ESM. Aquesta música que s'esponja, que deixa espais per respirar i perquè els acompanyants de la banda d'Alessi, Ravi Coltrane, Andy Miles, Hugh Grass i Mark Ferber, hi despleguessin la seva inventiva. Ravi Coltrane és també membre d'aquest projecte del bateria Jacques DeJohnette, In Movement.

Jacques Dejonet experimentant amb les percussions electròniques en aquest projecte de trio In Movement, publicat el 2016 amb el saxofonista Ravi Coltrane i el baixista Matthew Garrison, dos músics de la següent generació amb els quals Dejonet havia reconegut una connexió molt especial. I és que Jacques Dejonet havia tocat amb els seus pares, amb el saxofonista John Coltrane i el baixista del quartet clàssic de Coltrane, Jimmy Garrison. Això era a finals dels 60s. Dejonet retia el seu particular homenatge a la història recent del jazz als temes d'aquest projecte In Movement, que va publicar el 2016. Terry Lynn Carrington, també des de la bateria, lidera aquesta altra proposta en la qual hi participa Ravi Coltrane.

Aquesta cançó, Respected Destroyer, és original de l'arpista Brandy Younger. És una de les cançons que Terry Lynn Carrington ha incorporat a la seva llista de nous estàndards, aquesta col·lecció de cançons compostes per dones que Carrington està gravant al projecte New Standards amb músics com els d'aquesta banda, Chris Davis al piano, Linda Mahan Oh com a baixista, Ravi Coltrane al saxo, Elena Pinderhux a la flauta i Nicholas Payton a la trompeta. Brandy Younger és una de les seguidores d'Alice Coltrane, de la pionera de l'arpa en el món del jazz. Younger li dedicava l'àlbum Soul Awakening el 2019 i us deixo per tancar amb una de les cançons d'aquest treball, un dels temes espirituals que es diu Souris, en el qual hi sentim el saxo de Ravi Coltrane, un dels convidats per Brandy Younger a gravar aquest projecte de record. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pogués ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cererols. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
2: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
2: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
2: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem a sentir la 7a Simfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit la sinfonia número 7 en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret era l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem a continuació la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum de Robert Schumann, en la versió d'Ara Malikian, violí, i Seroy Kradian, piano.

Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum de Robert Schumann, que hem sentit interpretada per Ara Malikian, violí i

Us convidem a sentir Pins de Roma, un poema simfònic d'Ottorino Respighi en la versió de l'Orquestra Simfònica de San Francisco dirigida per Edo de Vart.

Hem sentit el poema simfònic Pins de Roma, d'Ottorino Respighi, en la versió de l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Edo de Vart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir la sonata per a flauta i piano FP 164 de Francis Poulenc. Ens acompanyen Patrick Galois, flauta, i Pascal Roger, piano.

0: Patrick Galois, flauta, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a flauta i piano FP 164 de Francis Poulenc.
1: Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb una de les obres del compositor nord-americà Samuel Barber. Hem escollit la suite per piano Excursions, opus 20, i l'intèrpret serà el pianista Daniel Pollack.

0: El pianista Daniel Pollack ens ha interpretat la suite per piano Excursions, opus 20, de Samuel Barber.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 40 en sol menor Kühl 550, la penúltima de la producció simfònica de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim la New Philharmonia Orchestra dirigida per Carlo Maria Giulini en un enregistrament de l'any 1965.